0: Walton.
1: Calli!
2: Walter abandona la seva habitació confós i violent, mentre Stanley queda sol amb la mirada perduda. Walter arriba a la sala d'estar, on Clive ha estat tot el temps enfonsat a la butaca, en una postura de deixadesa que revela una profunda depressió.
0: Clive, què et passa? Per què estàs a les fosques? He estat parlant amb el teu pare. Ell pensa que l'odies. Clive, escolta'm. Els reis d'Egipte eren déus. Tot el que feien estava bé, tot el que deien era veritat. Per això quan morien els seus rostres es cobrien d'or. Has de perdonar els teus pares, encara que no te n'adonis, que en realitat són vulgars i que anaven errats mentrestant tu els adoraves. Per què tens por? Potser perquè et sents molt sol, sense ningú a qui estimar. Tonto. Et penses que l'amor et canviarà, que ha de portar-te a un món diferent on tot tindrà sentit d'una vegada? També jo creia això abans. Em pensava que em transformaria en un home i que el meu pare no s'atreviria a tornar-me a pagar. Jo no sabia exactament com seria aquesta metamorfosi. Imaginava alguna cosa que hauria de cremar-me i fer-me molt mal, però que em faria més fort i savi. Hi havia una noia a Mulbach que treballava en una tenda de queviures de la seva mare. Un dia a la nit vaig veure una mica i vaig entrar a la seva cambra per la finestra. Vàrem passar la nit junts. I va ser com si hagués pujat al cel. De debò, al cel. Tenir-la entre els meus braços era l'única cosa que m'importava al món. Quan es va fer de dia, vaig sentir que havia canviat, que jo era un altre. Poc després em vaig llevar. Mirava al meu voltant, però l'habitació era exactament la mateixa. No ho entenia. Em semblava que havia de ser diferent. Més espaiós, ple d'aire fresc i renovat. Però la realitat és que seguia sent petit, estret i amb l'aire viciat. Plovia. Recordo que de sobte vaig sentir odi per la pastilla de sabó, per estar allà, en el lavabo, tal com estava la nit abans. Quan ella va començar a vestir-se, jo pensava: ara un fil invisible s'ha estès entre nosaltres i ens mantindrà units. Però el que ella va dir va ser: les 9, me n'haig d'anar. I se'm va anar a obrir la tenda. Llavors em vaig mirar al mirall. Almenys els meus ulls, vaig pensar, seran diferents. I sí, sí que ho eren. Estaven envermellits, però jo era exactament el mateix. El mateix xicot d'abans. Encara plovia. I tots els problemes del dia anterior seguien igual, esperant. El sexe a mi no és res, creu-me. És com la respiració. Només preocupa quan funciona malament. I això només passa si li tens por. En què estàs pensant? Sisplau, parla'm.
3: Walter.
0: Digue'm.
3: Què és el que tinc dintre meu de dolent?
0: Res. No hi tens res.
3: Sí, alguna cosa hi ha.
0: Només en la teva imaginació. En què penses?
3: Què és el que han fet de mi? Què és el que m'han fet?
0: Clive, els teus pares t'estimen. Tot el que han fet per tu ho han fet per amor. Pots estar-ne segur.
3: Llavors, que Déu em protegeixi de l'amor.
0: No ho farà. Perquè tu tens més amor dintre teu que ningú que jo hagi conegut mai.
3: Prou.
0: Els que et volen bé...
3: Deixa-ho.
0: El què?
3: La compassió.
0: No et compadeixo, Clive. Ni tu t'has de compadir de tu mateix. Pots i has d'acabar amb aquesta situació. Surt d'aquí. Tu ets el que se n'ha d'anar, no jo. Perquè ara estàs... en la teva família. No sé com se diu. Com una papallona en una agulla de cap.
3: Enfilada.
0: Sí, això mateix. I t'has de lliurar de l'agulla que t'atravessa. Quan s'acabi el curs no tornis aquí. Vés allà on vulguis. A cantar amb el teu amic l'americà. A una fàbrica, a qualsevol lloc. El més important és que quan surtis de tot això, la gent et dirà per fi qui ets. Potser al principi no t'agradi saber-ho, però no t'ha d'espantar la veritat. Et sembla impossible arribar a conèixer tu mateix, però ho has d'intentar ara. No és tan difícil saber de debò el que es vol. Ja ho veuràs.
3: Què és el que tu vols?
0: Viure aquí, a Anglaterra. Seguir fent classes, casar-me un dia, tenir fills i molts amics. I tu? No saps el que vols?
3: Una cosa. No n'estic segur. Sí. El que em sembla que vull és realitzar allò que només jo puc fer. Dedicar tota la meva capacitat per l'amor a una sola persona. Servir a una gran causa, amb devoció. Comprometre'm en alguna cosa.
0: Aleshores trenca el vidre i surt del teu taüt. Confia en tot, encara que no n'estiguis segur. Però la desconfiança pot acabar matant-te. Confia en mi. Si vols et vindré a veure alguna vegada. Però ara te n'has d'anar d'aquí. Promet'm que ho faràs.
3: Sí, me n'aniré.
0: Quan acabi el curs?
3: Quan acabi el curs.
0: Bé.
3: És curiós. Sembla com si ens passéssim l'estona fent-nos fora d'aquí, l'un a l'altre.
1: No et sembla que és hora d'anar-te'n al llit, Clive?
3: Sí, ara.
0: Et trobes millor ara?
3: Sí, estic perfectament. Bona nit.
0: Bona nit.
1: Esperis un moment, Walter. Però qui dimonis pensa vostè que és?
0: Com diu, senyor Harrington?
1: Calli d'una vegada amb el seu senyor Harrington i la seva veu malífluga i les seves reverències. De què li ve el voler governar-me ara? El dir el que s'ha de fer en aquesta casa?
0: Vostè s'oblida que ha estat vostè mateix que m'ha preguntat la meva opinió.
1: I què més? Li he demanat que convertís el meu fill en un marica?
0: El seu fill és un noi bo i intel·ligent.
1: Està trastocat, això és el que està. I per culpa de vostè.
0: Per culpa meva?
1: Sí, de vostè, els artistes. Me l'han pres. Shakespeare, Beethoven. Qui us ha donat el dret a robar-me el meu fill?
0: Pot pensar el que li sembli.
1: No sóc sec, sap? Ni sort. Acabo de sentir com li deia que se n'anés de casa.
0: Sí, li he dit.
1: Com s'atreveix a dir tal cosa? Quin dret té vostè a dir-ho a casa meva i treballant per mi?
0: La meva amistat pel seu fill.
1: No, està clar. I també la seva amistat per la meva filla, no?
0: Pamela?
1: La meva dona, que fou la que el va llogar, no ho oblidi, m'ha demanat que el despatxi perquè vostè exerceix una influència perjudicial sobre la nena.
0: La senyora Harrington ha dit això?
1: Sí.
0: No ho puc creure.
1: Ni jo tampoc.
0: Llavors, per què?
1: No serà perquè vostè s'hagi insinuat a la meva dona? Que alemany. Alemany havia de ser. Anant a la seva i que els altres se'n vagin a fer punyetes. Imbècil. És que es pensava que la meva dona ho arriscaria tot per vostè? Sí, ja sé que fa molt elegant despreciar els diners. Però una cosa és despreciar-los i l'altra renunciar a ells. I ara vostè es troba al carrer i ha estat ella mateixa qui m'ha encomanat que el tregui.
0: Però vostè es pensa que... No és possible.
1: Tinc un testimoni perfecte, irreputable. Endevina qui és, no? Eh? Doncs el seu amic, el seu amiguet.
0: Clive?
1: Quin altre podria ser?
0: No, no!
1: M'ha explicat que els va veure a nit petonejant-se en aquesta mateixa habitació.
0: No!
1: Sap el que fem amb la gent com vostè en aquest país? Els expulsem. Ja em cuidaré de que no pugui aconseguir la seva nacionalització. Escriuré a l'oficina de migració. Escriuré aquest vespre mateix i els explicaré qui és vostè. Apa, vagi a demanar els seus papers després. El trauran a puntades de peu i l'enviaran al lloc d'on no havia d'haver sortit mai.
4: Stanley, em pensava que eres a dalt. Hola, Walter. Què passa?
1: Ja he fet el que m'havies demanat.
4: Sí? Però com ho has fet? Ah, ja m'ho imagino. Ha estat brutal, mon cher. Oh, pobre tibú. Però vostè ho comprèn, Walter, que és pel bé de tots, oi? Ho ha de comprendre.
0: No, no, no, li ho prego.
4: Ai, aixequi's, Walter, faci el favor. No. Ai, ja, prou, Walter, aixequi's immediatament.
0: Li ho demano, per favor, no.
4: Que violent i que ridícul és això. Faci'm el favor d'aixecar-se i acabem amb aquesta situació. Ho sento, però és que vostè mereix que li parli així. La veritat és que m'ha decebut. La seva influència és molt nociva pels nostres fills. I com és natural, no estic disposada a consentir-ho. La felicitat d'ells és l'únic important per mi. Suposo que ho comprendrà. Ah, i en quant a la part econòmica, ja procurarem arreglar-ho de la millor manera per vostè. Oi, Stanley?
1: Eh? Ah, sí.
4: Vaja, no posi aquesta cara de màrtir i bo. Ho complica tot. Retiris. Bé, de totes les escenes d'histèria, l'enhorabona, Stanley. Ho has fet perfectament.
3: Walter.
0: No.
3: Què li passa, Walter?
4: Està una mica alterat. Aquí tens una mica de sopar. Has de menjar.
3: Alterat? Per què? Què ha passat?
4: Em penso que el millor és no tornar a parlar-ne més d'aquest assumpte.
3: Vols explicar-m'ho? Pare! Pare, t'estic preguntant. Em sents?
4: No siguis impertinent, Clive. No parlis així al teu pare.
3: Què li heu fet a Walter? Us estic preguntant.
1: Si vols saber-ho, li he explicat el que em vares dir a nit d'ell i de la teva mare.
4: De mi?
1: Sí, de tu. Tu i el professor de la teva filla. Bonica escena.
4: Què és el que et va explicar? Clive, què li vas dir?
1: No, no t'amoïnis. No ho vaig creure.
4: Vull saber el que et va dir.
3: Llavors no em vas creure?
1: Et pensaves que et creuria?
3: Doncs per què li has dit a Walter? Com si t'ho creiessis. Per què? I ara te'n vas? Pare!
4: Però això és horrible. Horrible. De debò has dit tot això de mi?
3: Sí, ho he dit.
4: Però per què?
3: No ho sé.
4: Juju.
3: No sé per què. He fet una cosa horrible, que me'n recordaré tota la vida. Que farà que senti despreci de mi mateix tantes vegades com hi pensi. I no sé per què ho he fet.
4: Tu estàs malalt. Ho has d'estar.
3: No, res d'això. El que he volgut demostrar-vos és que jo també puc fer mal als demés. Això és tot. Fer mal, com qualsevol de vosaltres.
4: Però si no és veritat, si el que vares dir no era cert.
3: Sí, vaig mentir. Però el que jo sentia que hi havia sota aquesta mentida, el que jo vaig sentir sobre tu i Walter, ho era també de mentida? No, no contestis, perquè el que diries seria fals. Has oblidat el que és la sinceritat dels sentiments. Veritat, l'única veritat és que li vaig fer mal a ell, al meu pare.
4: Ets un malalt.
3: I tu estàs preocupadíssima per mi, oi? Emprant en mi tota la teva seducció de mare aduladora.
4: Clive, em fas por. Per què has de ser tan odiós? Què és el que he fet?
3: És que no ho saps. És que no ho veus, el que has fet. S'ha acabat Stanley Harrington. L'hem trinxat entre tots dos.
4: No t'entenc de res, de tot el que dius.
3: No, està clar que no. Pobre home.
4: Clive, tu m'odies.
3: Sí. Odi. És que no n'hi ha prou. És que la guerra no s'acabarà mai en aquesta casa.
4: Quina guerra?
3: La que us vàreu declarar el dia del vostre matrimoni. La guerra de la cultura. Prenent-me a mi com a munició. Vaig a demostrar-li l'ordinari que és. Que s'empapi de que és una cursi. I sempre utilitzant-me a mi. Jo no he estat sempre així. Com un gos bastonejat. Me n'heu fet vosaltres.
4: No estic disposada a continuar escoltant. Ets injust. El teu pare s'ha posat violent. I res més.
3: No, però per què?
4: Per una cosa que li he demanat que fes.
3: Una cosa relacionada amb Walter, no? Què heu fet?
4: Si vols saber-ho, l'hem despatxat.
3: Què?
4: T'asseguro que hi havia motius de sobres.
3: Però no podeu acomiadar. No podeu, ni tan sols tu. No se'n pot anar.
4: Doncs sàpiga-ho. Ha estat per Pamela per qui ho he fet. La seva influència sobre d'ella s'anava fent més perillosa del que convenia.
3: Ja.
4: El sents? La veritat és que ell mateix no està tan afectat per la notícia com tu. Per què no sopes?
3: Però què ha estat? Gelosia? Enveja de veure'ls junts? De la seva innocència? O només la terrible vulgaritat de ser la rival de la teva pròpia filla?
4: Com t'atreveixes?
3: Estimadíssima mare, no tractaràs d'enganyar-me, oi? Conec el teu sistema. No atorgar mai la teva simpatia a una persona si els demés també la hi concedeixen. Perquè si ho fessis, ningú no es donaria compte de l'excepcional que tu ets. A més, fer el que els demés fan és una vulgaritat terrible. Com anar a Monte Carlo o enamorar-se. Mare. I segueix, i segueix. Sense final. Sense trobar-nos. Per què no hem de poder interessar-nos els uns pels altres? Per què mai no hem de poder tornar a la mateixa habitació? Transformats en uns éssers nous. Uns i altres. Per què el son de la nit? Quan estem estirats en l'obscuritat, oblidats de nosaltres mateixos, i després tornem a la vida de nou. Per què no ens canvia mai? Voldria saber qui ets. Tu, la meravellosa, canviada per tu mateixa. Ho entens? Per veure si així em podies canviar a mi també. Mama, m'enxerí.
4: I no em toquis.
3: Mama.
4: Et penses que ets l'únic que pot fer preguntes horribles? Suposa't que jo te'n faig alguna. Suposa't que te les faig. Te n'hauries d'alegrar que Walter se'n vagi, però no te n'alegres. Per què? Per què no te n'alegres? Vols que es quedi, oi? Desitges que es quedi per damunt de tot. Per què?
3: Mama!
4: Per què? Li vares dir al teu pare coses immundes de mi. Immundes i falses. Per què? Contesta, Què em contestes? Per què, Clive? Per què de mi i de Walter? Per què? Per què? Per què?
3: Calla!
4: Per què?
3: Calla, calla!
1: Walter. Walter! Walter!
4: Què passa?
1: Walter, el metge, de pressa!
4: Sí. Faci favor d'enviar-me un metge urgent a Road Street de Safford.
1: Déu meu, que visqui. Fes que visqui, oh, Déu meu.
3: Walter!
1: És meu. És viu, no està en res. Ànims, noi, no està en res.
5: Què és? Què passa?
3: Res, no passa res. Walter ha relliscat i ha caigut. Igual que tu. Torna-te'n al llit. Valor. Doneu-nos valor, senyor. A tots. Doneu-nos valor a tots.

0: Fins aquí, exercici per a 5 dits de Peter Schaffer en un enregistrament del quadre de veus de Ràdio Teatre. Esperem que hagueu gaudit de la nostra audició d'avui i us emplacem fins la propera setmana a aquesta mateixa hora en una nova representació de teatre radiofònic.
1: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda i entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Bona nit.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Us parla Sergi Pérez, acompanyat pel Guillem Ramisa. Guillem, com va tot?
6: Hola, Sergi. Bé, molt bé. Aquí una setmana més.
5: Una setmana més. Avui hem un programa molt xulo.
6: Sí?
5: Sí, jo crec que sí.
6: Què passarà avui?
5: Explica'ns una miqueta el menú.
6: Va, jo aquí el que m'has explicat és que avui tenim entrevista amb la Núria Prenafeta, que ens explicarà com viure en majúscules. Tenim la secció EGB, avui sobre la queixa, i és la primera part, eh? Aquí hi haurà un parell de parts.
5: Sí, perquè dona molt el tema aquest.
6: Vale, vale. I finalment, la secció Respirar l'espiritualitat, amb la Mireia Hernández i en Jordan Fauger, que avui ens parlaran sobre el no fer.
5: Exacte, doncs som-hi. Tenim a l'estudi la Núria Prenafeta. Ella és facilitadora de desenvolupament del talent, és hipnoterapeuta i senior coach, també màster en hipnosi ericksoniana i PNL. I avui ens convida a obrir espais de consciència i benestar per poder viure en majúscules. Núria, benvinguda.
7: Hola, un plaer ser aquí.
5: Plaer també és nostre. Núria, tu vens del món de la lingüística i la docència. Què et va portar a fer el pas cap al coaching, la PNL i la hipnosi?
7: Doncs mira, sí, la meva primera fase va ser primer treballar en la universitat com a assessora lingüística, després com a docent i a Andorra, que és on jo visc de manera habitual, i va arribar un moment, després d'uns quants anys d'explicar sempre el mateix, que m'he adonat que em faltava algun ingredient. O sigui, m'agrada bé la comunicació amb persones, la facilitació amb grups d'alguna manera, però no hi havia el punt aquest de la transformació. Llavors, quan fa molts anys vaig sentir per primera vegada la paraula coaching, i és com, i això què és? Quan encara ningú en sentia parlar, avui tothom sap què és, però llavors no, no? I llavors vaig pensar, això és el que jo vull, acompanyar persones, però perquè aprenguin elles mateixes, per tant, no que adquireixin coneixements que després utilitzaran o no, els seran útils o no, sinó que desenvolupen el seu propi saber interior, que crec que aquest és el veritable aprenentatge transformacional.
5: Quan dius que ajudes les persones a viure en majúscules, tot i que ara ja podem començar a intuir amb el que ens has explicat per on va el tiro, què significa per tu aquesta expressió, viure en majúscules?
7: Va, de fet és una metàfora que per mi no vol dir altra cosa que ser més conscient de la vida que vius. No vol dir viure en un núvol de color rosa i ensucrat i que tot sigui fàcil i agradable, sinó que vol dir amb les circumstàncies que estic vivint, amb l'entorn que tinc, sigui més favorable o més desfavorable, tindré la habilitat, perquè comença per la pròpia voluntat, de descobrir-me a mi mateixa, a mi mateix, i començar un procés d'autoconeixement real, però també de conèixer millor els altres, entendre'ls millor, allò que s'anomena l'empatia. Que empatia no és simpatia, són dues coses molt diferents. L'empatia és la capacitat de posar-se les sabates de l'altre encara que no hi estiguis d'acord, no importa, però com a mínim entendre'l i entendre des d'on actua, des d'on es relaciona amb tu, i que tu puguis diguéssim tindre unes interaccions més sanes en la mesura del possible en la part que depèn de tu, en el que és la teva responsabilitat. Llavors, la vida en majúscules, resumint-ho, seria una vida més conscient a tots els nivells.
5: Tu ets una facilitadora de desenvolupament del talent. Jo, sincerament, no ho havia sentit mai, això, però ara que ho sento. En què consisteix exactament aquesta tasca?
7: Val, quan jo vaig formar com a coach, vaig fer coaching personal, executiu, d'equips i organitzacional, i també coaching per a polítics, perquè em semblava apassionant poder acompanyar els polítics, no? Perquè normalment acostumen a tindre assessors, però no persones que els ajuden a qüestionar-se a si mateixos, que això crec que és un punt molt necessari i que, bueno, encara jo crec que estan utilitzant poc aquesta figura. Però al marge d'això, quan jo vaig començar a treballar com a coach executiva, veient a treballar a Madrid, sobretot, amb grans corporacions, i llavors el que fèiem és acompanyar o bé directius o bé executius que portaven equips, i també amb els equips, sobretot equips de vendes, perquè poguessin entendre millor la manera d'interaccionar o bé amb els seus clients o bé amb els equips que tenien per sota, en una estructura jeràrquica empresarial, amb les persones que depenen de tu, doncs com poder donar un feedback, és a dir, una retroalimentació de creixement, no de càstig, allò de donar la pastanaga, no? Premi o càstig, no, sinó com ajudar que la interacció que té un, el que diem tradicionalment un jefe, un cap, sigui de per desenvolupar les habilitats de les persones, i ell necessita desenvolupar aquestes habilitats. Després també amb els equips de treball, també com interrelacionar-se entre ells per extreure el millor de cadascuna de les persones pensant en l'equip. I després també a nivell organitzacional desenvolupar o facilitar que desenvolupin el talent té a veure amb planificar formacions, acompanyaments de coaching, col·lectius o individuals, perquè tota aquesta organització, la interacció que tenen o entre diferents departaments d'una empresa gran, doncs siguin més, bueno, una paraula tècnica que es diu cross-funcionals, que vol dir que s'interrelacionin millor entre ells. Per exemple, màrqueting, vendes, finances, a vegades són blocs sitges que són estanques, i el que es tracta és de generar ponts entre ells perquè l'organització comparteixi la informació i les relacions òptimes perquè tots remin en la mateixa direcció, i no a vegades com passa involuntàriament en direccions oposades.
5: I en la teva experiència, què diries que bloqueja més sovint el desplegament del talent personal?
7: Clar, és una pregunta molt genèrica, molt interessant, i a la vegada molt genèrica perquè ho podem aplicar a organitzacions o a nivell personal. No sé cap a on vols que ho enfoquem.
5: Personal, primer.
7: Val. Doncs a nivell personal, moltes vegades el que bloqueja el talent, jo crec que són les pors. La por, en genèric, és una energia que és el contrari de l'energia de l'amor. Són dues energies totalment oposades, no? La por és un fre que té una part útil, que és la prevenció del dolor, dit genèricament, igual que tens por de travessar un semàfor en vermell i tu mires 40 vegades a veure si és convenient passar o no, la por et serveix per evitar un perill real. Ara, què passa quan la por no està dissenyada per evitar un perill real? I et posaré algun exemple, perquè m'ha tocat treballar-ho amb clients. La persona que té por de parlar en públic. O sigui, parlar en públic al món occidental és la por principal que hi ha. No n'hi ha cap de més estesa i que a les persones li generi més nivell d'ansietat. És la por número 1. Clar, dius, quin és el gran perill que et pot passar? Un lleó no se't menjarà. Però el nostre cervell actua com si estiguéssim corrent davant d'un lleó. Llavors, clar, el nostre cervell no s'ha adequat al nostre estil de vida, de manera que aquesta por és absolutament irracional. Això frena el talent. Jo vaig tindre un cop una persona, una executiva, que va treballar amb mi, justament, i vam fer hipnosi, PNL i tal, perquè ella tenia tal pànic a parlar en públic, que de fet l'empresa per la qual treballava, l'encàrrec que ens va fer és que si aquesta persona no supera aquesta por, l'haurem de fer fora.
5: Uau.
7: Perquè el que necessitem és que presenti el producte davant d'uns clients que eren gent d'hospitals. No? Llavors, clar, vam fer un treball per desactivar aquesta por. Era un talent que ella no el podia fer emergir perquè tenia aquest pànic, era irracional. Llavors, clar, quan aquestes pors que normalment s'allotgen en la part irracional és com la por de pujar en un avió. La gent que te pot pujar en un avió és igual que li donis totes les estadístiques de que és un vehicle més segur que el cotxe. És irracional. Llavors, clar, les pors que es disparen a nivell inconscient s'han de solucionar a nivell inconscient, no a nivell racional. Allí es podem estar anys i a lo millor farà millores, però quan aquest disparador s'activa des de l'amígdala, llavors ja s'ha activat el còrtex prefrontal, que és la part davant del cervell, que és des d'on podem pensar racionalment, i ja no hi té res a fer, perquè la por ja, o sigui, el sistema d'alarma ja s'ha disparat. Llavors ja no podem solucionar.
5: I per treballar-ho a nivell inconscient, imagino que una eina meravellosa és la hipnosi.
7: Sí.
5: Clar, quan sovint aquesta paraula hipnosis genera cert recel i moltes idees preconcebudes, no? En moltíssima gent que no hi entén, no? Què és realment la hipnosi ericksoniana, que és la que tu practiques, i com es diferencia ja del que la gent imagina habitualment?
7: La gent el que ha vist són espectacles d'hipnosi, diria, no? En què el que es fa és que el hipnotista demostra el seu poder per damunt de les persones, els fa fer coses més o menys ridícules o molt ridícules, precisament per generar el riure o, bueno, perquè sigui un espectacle. Clar, sí que és hipnosi, però clar, també és veritat que seleccionen molt bé la persona, perquè no tothom és hipnotitzable a aquest nivell, llavors es fa hipnosi clàssica, diguéssim, o hipnosi d'espectacle. Aquesta no té res a veure, és una hipnosi que es fa a través de la paraula. És a dir, en aquest cas jo està basat en el mètode que va establir Milton Erickson, un psiquiatre molt famós americà de fa uns anys, i que ja és mort, i ell el que feia és acompanyar amb la veu i a través de metàfores, històries i tal, de manera que la persona li fas tancar els ulls, una hipnosi formal, i es va com relaxant, no? I el que es relaxa és la seva ment conscient, però la ment inconscient s'activa. És com si s'apaga un interruptor, però un altre està molt més actiu. Llavors, l'estar molt més receptiu és un tipus de llenguatge especial que tu utilitzes de manera conscient per poder influir en aquella persona i que pugui generar canvis positius. I la pregunta següent, ja m'avanço, no sé si me la faries, Sergi, però és, val, però és que m'ho han dit alguns clients, i a mi em faries fer la gallina? O no sé,
5: home, això d'entrada, que algú et vagi a nivell inconscient i treballi en aquella part que tu no tens cap mena de control d'entrada, pot fer cert respecte a algunes persones, m'imagino.
7: Clar, llavors la resposta a això és no, és totalment impossible, perquè la ment sempre vetlla per tu i pel teu benestar i integritat, la ment conscient i la inconscient. El que passa és que a vegades ho fa amb estratègies equivocades, com, què sé jo, si tens un disgust, fer-te menjar el triple del que necessitaries menjar perquè necessites la dosi de dopamina i pam, i llavors se te'n va amb una addicció o una creença de tipus volar amb avions perillós, per tant desencadeno tot. Clar, tot això passa a nivell inconscient. Per tant, el que volem és, sí, influir, i la paraula manipular sí que és veritat, però és una manipulació positiva per al client.
5: A favor,
7: però
5: a favor del client.
7: Sí, no? Com que la ment sempre està en mode protecció, no li pots fer a la persona res que vagi en contra dels seus valors fonamentals. És que ni que volguéssim, que evidentment no volem, perquè la teràpia, o sigui, vas a favor de, no en contra de, ni a favor teu, vas a favor de la persona únicament, però és que seria totalment impossible. És a dir, si no hi ha un nivell de confiança del client amb el terapeuta, també és impossible que aquesta persona pugui entrar en un estat de trànsit o transe hipnòtic. És que no m'han utilitzat la paraula trànsit, tot i que és la correcta en català, perquè clar, l'associa més aviat als vehicles i tal, no? Llavors, doncs, prefereixo utilitzar el castellanisme transe hipnòtic. I no només és l'estat en què a una persona li dius tanca els ulls i li fas com una... la persona ho viu com una meditació guiada. El que passa és que hi ha unes suggestions post-hipnòtiques que intenten provocar canvis significatius, que tu els pots veure al moment d'obrir els ulls o els pròxims dies o setmanes. Aquest és el canvi profund que genera.
5: I podria

0: o vull tornar a fer la talla, jo que sé, 38, si fes la 38, la que sigui, no? Això és l'objectiu. El procés és... o el camí que has de fer és aprimar-te. És com deixar de fumar. No vols deixar de fumar. Vols sentir-te bé amb el teu cos i amb la teua salut, no? Vale. Llavors, dit això, sí que, per exemple, amb trastorns d'alimentació vaig tenir una clienta i fa molts anys, però sempre poso aquest exemple justament perquè fa molts anys i no hi ha tant l'associació al moment present, no? Que ella menjava molt i a més li agradava menjar tipus ganxitos, coses d'aquestes...
1: Marronades, vaja.
0: Sí, que fan crec i són salades. Sí. I llavors recordo que vam fer no massa sessions, però al cap de dues o tres sessions, o sigui, jo faig una sessió, normalment són d'hora i mitja, i hi ha una hipnosi que pot durar 20 minuts, mitja hora, depèn del com jo vaig a la persona, dura més o menys. I llavors després la gravo i aquella persona se l'ha d'anar escoltant més vegades, no? Vale. I torna al cap de 15 dies i em diu, ostres, diu, que fort. Diu, és que no ho entenc, que això acostuma a passar, no saben per què, i diu, no ho entenc, diu, però abans anàvem a la pizzeria amb la meva família, jo em menjava tota una pizza, diu, i ara demano una pizza, diu, i quan porto mitja pizza és que no me la puc acabar.
1: Wow.
0: Saps? I un altre dia ve i diu, no, és que jo abans menjava pastissets d'aquests de Bimbo, saps, aquests industrials.
1: Sí, tigretons i pantera rosa.
0: Sí, exacte, just la pantera rosa. Diu, és que tinc un vici amb la pantera rosa, diu, però és que diu, l'altre dia em vaig comprar una pantera rosa, diu, que no em venia de gust. Ja no li venia de gust. Diu, però per veure què? Diu, vaig notar el gust de tots els conservants, de tota la porqueria i de tota la química. O sigui, imagina't si és potent.
1: Wow.
0: I el millor per la persona és que diu, no sé per què. Quan diuen no sé per què, vol dir que el canvi ha sigut a nivell inconscient.
1: Núria, quin consell senzill donaries a qui ara ens escolta avui i sent que vol fer un pas cap a més claredat, llibertat o autenticitat?
0: Doncs, primer, que realment senti si vol fer aquest pas. Després hi ha una cosa molt interessant, que és com quan algú té un dubte existencial. Vull deixar la feina? Vull canviar de feina? Vull canviar de parella? O sóc feliç? No sóc feliç? A vegades és tal el nivell de por soterrada, inconscient, perquè no està emergint, però que el cos la sent, l'experimenta, no? Notes un malestar. Primer, escolta el teu cos, perquè tot el que tu vius, el cos ho manifesta. Si el teu cos et manifesta alguna discordança, escolta aquesta discordança, mira de posar-hi nom, i després pensa si estàs podent fer tu sol aquesta transició, o no estàs podent fer-la sol. Si no estàs podent fer-la sol, busca allà on sigui l'ajuda necessària. I hi ha moltes ajudes online que ens poden servir, hi ha podcasts, hi ha webs, hi ha mil coses, hi ha professionals diversos. El que a tu et ressoni, que dius, ostres, aquesta persona crec que em pot ajudar, busca-ho, perquè no hi ha res pitjor que saber que no estàs vivint la vida que vols, per tant, que estàs vivint la vida en minúscules, però prefereixes viure una vida en minúscules que arriscar-te a veure què passa si fas un canvi. El que passa és que passar de la vida en minúscules a la vida en majúscules, hi ha una transició que és com travessar un territori amb boira, que no acabes de veure prou bé que hi ha a l'altra banda, o quanta estona estaràs sense veure-hi clar, no? I a vegades la por de fer aquest pas fa que ens acontentem amb una vida en minúscules. Per tant, torno a l'inici. El que és important és posar consciència sobre com estic vivint, el nivell de benestar que tinc i el nivell de benestar que voldria assolir. I el camí no sempre és fàcil. És a dir, hi ha pedres, hi ha entrebancs, hi ha sotracs de tota mena. Però si no els transites, difícilment arribaràs a la meta on tu tindries una vida en majúscules.
1: I a la persona que ara ens escolta, que està pensant, home, a mi m'agradaria parlar amb la Núria, què ha de fer aquesta persona?
0: Doncs em poden contactar a través de la meva web. És veritat que està bastant desactualitzada, però funciona encara ara, que és www.nuriaprenafeta.com. I si vols també puc deixar el telèfon.
1: I tant.
0: Val, el prefix d'Andorra, que és el +376, i el telèfon, que és el 33 76 15.
1: Fantàstic, doncs Núria, moltíssimes gràcies, és un plaer haver-te tingut avui aquí amb nosaltres.
0: Un plaer haver sigut amb vosaltres avui.

Personalment sóc molt fan de anar a rebuscar els textos sagrats de qualsevol tradició, perles de saviesa. Realment són textos que pots trobar tresors meravellosos. Avui us en porto un de l'Evangeli de Sant Mateu de la Bíblia, Mateu 15:11, que diu el següent. Diu: el que fa impur l'home no és allò que entra a la boca, és el que en surt, allò que el fa impur. Que d'entrada ho escoltes i dius: ui, que raro això, perquè generalment la gent associa contaminar-se, intoxicar-se en relació al que entra, a l'aliment, a l'alimentació, el que és l'oxigen, l'aire contaminat, però no el que surt. I si us hi fixeu, quan una persona parla, moltes vegades en aquest parlar hi van associats una gran quantitat d'estats densos, d'aquells realment feixucs. Un d'ells és la queixa. La queixa va associada a estats com el ressentiment, el descontent, el disgust, la frustració, la ràbia, el rebuig, companys de viatge no gaire desitjables. Hem de recordar allò de que tot el que tu dones als altres, perquè un podria pensar, bueno, per la queixa la derives cap enfora, però tot el que tu estàs donant, també t'ho estàs donant a tu. Aquests estats estan en tu, i per tant els menges tu amb patates. Alguns símptomes de la vida en el mode queixa, que és un mode molt habitual, queixa, cuidado, en el parlar, però també en l'invisible, perquè moltes vegades no ens queixem verbalment, moltes vegades per por a les conseqüències de la nostra queixa, però sí que la queixa està en el mental, i mentalment ens estem queixant de qualsevol cosa que tenim a davant. Deia que alguns símptomes de la vida en mode queixa serien falta d'energia vital, la queixa amb tots aquests companys d'aquests estats densos realment ens gasta moltíssima energia. És com si tinguéssim un tub d'escapament pel qual es perden quantitats ingents d'energia. Victimització, absència de responsabilitat, derivem la responsabilitat del que ens passa fora i no entrem en un qüestionament del nostre propi jo. També, evidentment, vida mecànica, la queixa acaba esdevenint un hàbit. I m'agradaria avui, i probablement un parell de programes més en aquesta secció d'EGB, entendre d'on ve la queixa, perquè quan comencem a entendre les coses és quan podem començar a qüestionar-les i les coses poden començar a transformar-se. Si simplement em queixo i ja està, i no sé ni per què em queixo i ho converteixo en un hàbit, és impossible que hi hagi cap canvi en nosaltres. Avui veurem un dels motius pels quals ens queixem. Per mi, un dels principals motius és les expectatives irreals que ens fem de com hauria de ser la realitat. Tenim el nostre coco, el nostre cap, una mena de speaker que té un micro imaginari i que ens està comentant la vida tot el dia. I la ment, sabeu que és associativa, que és comparativa, sap fer moltes coses, però el que més bé sap fer és comparar, associar. I inconscientment i mecànicament, moltes vegades el que fa aquest speaker és comparar el que és a dir, el que tinc a davant, amb el que, segons jo, hauria de ser. I això és una font inesgotable de queixes, perquè quan el que tinc a davant no coincideix, no es correspon amb el que hauria de tenir a davant, la queixa apareix de manera automàtica. Queixes que no només tenen per què ser dels altres, o de la societat, o de la vida, o de la realitat, sinó també de mi mateix. Si jo, per exemple, estic convençut de que hauria de ser president del govern, i ara mateix comparo amb el que és, i és que ara mateix l'únic que sóc és president de l'escala, automàticament això em generarà una frustració espectacular. I aquestes expectatives de com hauria de ser la realitat fan que m'oblidi d'una cosa fonamental, que és que la realitat i el món té dret a ser com és. La pretensió de que el món sigui exactament com nosaltres creiem que hauria de ser ens porta al conflicte permanent amb el món. Hi ha una cosa que a mi em fa moltíssima por, ja per acabar amb aquesta secció d'avui, que són els ignorants motivats. Una persona que té el cap, des de la seva perspectiva, de forma molt clara i molt verídica, com hauria de ser el món, i lluita per transformar aquest món i va contra el món tal com està establert, pot arribar a ser un perill. Un exemple, Hitler, per exemple, era un ignorant motivat, ben intencionat, segurament, volia millorar les coses, però des de la ignorància, l'egoisme, la manca d'empatia, la manca de sensibilitat, la manca de consciència, ja veieu en què va derivar. La setmana vinent, segona entrega de La Queixa.

0: Ràdio convencional? No, aquí no és. Tens el dial ple d'emissores convencionals, de ràdio fórmula, de debats o ràdio comercials per triar el teu gust. Busca i tria, lliurement. Aquí, una selecció de tot allò que ens provoca sensacions des de 1924 fins avui. Senzillament, només això.
1: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Bona nit.
1: L'estiu és època d'activitats a l'aire lliure i és important fer-ho. Mantenir-se actiu és una part fonamental de la salut física i mental, també de les persones grans. Però és important protegir-se davant possibles situacions de perill. A l'estiu són freqüents les onades de calor que poden provocar cops de calor, un trastorn al qual les persones grans són altament vulnerables. Recorda beure aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes apats lleugers, evita el sol directe i sortir al carrer a les hores de més calor. Si ets veí d'una persona gran en situació de risc per les onades de calor, dona-li un cop d'ull. El veïnat és molt important i pot ser una peça fonamental en el benestar de la nostra gent gran. Recorda, si ets una persona gran, beu aigua fresca sovint, encara que no tinguis set. A casa, controla la temperatura fent servir algun tipus de climatització. Si hi ha persones grans al teu voltant, estigues alerta, fes-los un cop d'ull i ajuda-les si ho necessita.
2: Fes-ho bé, apaga la tele i connecta el teu cervell a la vida. Ràdio Vila-sacra. Tota una vida de sensacions.
3: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
4: Per tu.
5: I per tots.
4: Escolta'ns.
5: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
3: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
6: Ràdio Vila-sacra. Millor lloc del món.
7: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
8: En l'últim any, les averies dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre el gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut una averia. Són dades que avança aquesta emissora al Servei Català de Trànsit. La via que acumula més cotxes averiats és la P7, amb 500 turismes aquest any, amb un increment d'averies respecte als primers 7 mesos de l'any passat del 40%. Pel que fa a la resta de vies, la 2, la C25, la C33 i la C58, gairebé han doblat en un any els conductors que s'han hagut de retirar al voral. La falta de manteniment i la calor són els factors més determinants. I és que, tot i que molts conductors controlen els nivells dels vehicles, les revisions s'estan deixant de fer. Ho explica el president del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, en declaracions a aquesta emissora.
9: La gent a vegades entén el manteniment per mirar la pressió dels pneumàtics i poca cosa més. Però hi ha molta avaria carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració. Són manteniments ja més complexos i més cars. I aquests són alguns que no es fan.
8: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla de renova urgent del parc de turismes a Catalunya. Segons la patronal automobilística, en DAC, la majoria d'edat dels cotxes catalans és de més de 14 anys.
10: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra, nyaca, nyaca, nyaca. Da, da, da.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
1: Au. Mira que bé.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així.
1: Yes.
0: Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vilasacra, el bon entenedor, només Ràdio Vilasacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
3: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
2: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
3: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
2: Important, en un refugi climàtic natural.
3: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
4: Quants ocells! Hi ha vist tortugues!
5: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Avui. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Avui, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiavull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Avui. El teu futur comença aquí.
6: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Exide Clar.

0: la nit.
1: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
2: Aquest estiu escapa't a l'espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta de...

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Què?
4: Que això és Ràdio Vila-sacra.
5: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
3: Jo?

0: amb tu. Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
1: Hola, som la Laia, la Maria,
2: l'Aura
3: i jo, la Joana.
4: I ara us explicarem un àlbum il·lustrat que es titula T'estimaré sempre.
5: El Coeta estava trist i de mal humor.
6: Va jugar a llançar, tirar i esclafar, a cridar, xisclar, a rebentar, a destrossar, a trencar, a desenganxar, a picar, a aixafar.
7: I ara, va dir la guineu, però què et passa?
8: El Coeta va contestar: soc un Coeta petit, dolent i malcarat, i ningú no m'estima gens. Oh, Coeta, va dir la guineu, malcarat o no, jo sempre t'estimaré igualment.
9: El Coeta va preguntar: i si fos un os gris, també m'estimaries i em cuidaries?
10: Esclar, va dir la guineu, encara que fossis un os, jo sempre t'estimaria igualment.
11: El Coeta va insistir: i si em convertís en insecte, encara m'estimaries i em voldries abraçar?
12: Esclar, va dir la guineu, encara que fossis un insecte, jo sempre t'estimaria igualment.
13: Sempre, igualment, va repetir el Coeta i va somriure. Encara que fos un cocodril,
14: la guineu va dir: t'abraçaria ben fort i et portaria cada dia a dormir.
15: L'amor es gasta? Va preguntar el Coeta. Es pot trencar o fer malbé? El pots arreglar o enganxar? Es pot refer?
16: Ai, prou, va dir la guineu, no sóc tan llesta. L'únic que sé és que t'estimaré sempre.
17: El Coeta va insistir: però què passarà quan et moris i te'n vagis? M'estimaràs llavors? L'amor continuarà?
18: La guineu va agafar el Coeta a coll i va mirar fora. Era de nit i la lluna i les estrelles brillaven en la foscor. Coeta, veus aquestes estrelles tan brillants i lluminoses? Doncs n'hi ha algunes que es van morir fa molt de temps.
19: I encara brillen cada nit al cel. Doncs l'amor, com les estrelles, no es mor mai.
20: Espero que us hagi agradat aquest àlbum il·lustrat. Tan bonic!
21: Ara, Dimen, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Dimen, tan senzill com això.
22: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i Avinguda de Vilallonga 59.

0: Avui...
1: Sí?
2: Jo!
3: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
4: Mai estaràs sola.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
6: Ja estàvem parlant del cobrar les pensions, quan te jubiles i tot això. Jo vaig pagar bastant temps autònoms, perquè treballava a casa. Però clar, ara cobro una pensió que no està malament, que no em falta res. Però vaig pagar bastant, eh? Clar, n'hi ha que no paguen i volen cobrar molt. I això és impossible, perquè si no s'acabarien a base els diners. Pues ha de pagar. Jo molt temps vaig pagar autònoms i no és que em sobressin, no. Però bueno, vaig fer sacrificis i vaig treballar. I bueno, pues ara tinc una pensioneta que em va molt bé, que ja estem en sobre. Però bueno, s'ha de pagar primer. Si no, bueno, si no tenim una empresa que t'han pisat molt o així, és una mica difícil.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.

0: Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Cafès Novell t'ofereixen aquest espai.
1: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Espanya continua batent rècords de població. Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el país ja frega els 50 milions d'habitants, la xifra més alta de la història. Ara bé, hi ha una dada que explica pràcticament tot aquest creixement. Més d'un 20% de la població ha nascut a l'estranger i, de fet, la població nascuda a Espanya continua disminuint. La immigració s'ha convertit en el principal motor de creixement demogràfic en un context marcat per la baixa natalitat i l'envelliment de la població. Per entendre què hi ha darrere d'aquestes xifres en ple debat sobre la immigració, també volem saber què ens diu sobre la societat del present i del futur totes aquestes dades. Saludem a aquesta hora Albert Esteve, demògraf, director del Centre d'Estudis Demogràfics, professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Albert, gairebé 50 milions d'habitants. Quin és el titular que, com a demògraf, es podria destacar d'aquestes dades?
2: A veure, doncs, que hi hem arribat, tot i que fa 15 anys no érem massa optimistes o el cap demògraf preveia arribar a aquest sostre de població, que hem arribat a una bon, diguem, velocitat de creuer, perquè Espanya, doncs, ja fa una colla d'anys que està creixent al voltant de 500.000 de persones a l'any, que sembla que potser se ralenteix una mica aquest creixement, però no són 500.000, però sí que són 400.000 persones, i que això fa, doncs, que tingui a tocar, diguem, la xifra dels 50 milions, que no sé si demogràficament no és molt important, però sí que és veritat que és una xifra rodona que marcarà molts titulars, suposo, no?
1: Avui sabem que el creixement de la població es deu gairebé íntegrament a la immigració. Sense aquesta aportació, estaríem pràcticament perdent població o quedant-nos estancats?
2: Estaríem perdent població. Espanya té una fecunditat molt baixa i això a la llarga comporta una natalitat molt baixa, és a dir, que neixen poques criatures, té una població bastant envellida i tot i que tenim una de les esperances de vida més altes del món, és a dir, a Espanya es fabriquen les persones que duren més, diguem, que viuen més anys, també és veritat que tenim una població molt envellida i a mesura que tenim fem anys, doncs el nostre risc de morir augmenta i ara comencem a tenir com la tempesta perfecta en quant al creixement natural, que és molt baixa natalitat i una creixent mortalitat degut a l'envelliment i no a un empitjorament de les condicions de vida de la gent, no? Llavors això, doncs, estaríem realment perdent. De fet, quan abans deia que a l'any 2013-2014, quan els demògrafs feien projeccions, doncs nosaltres ja fins i tot no preveiem ni que s'arribessin als 49 milions ni als 48 milions i que ens quedaríem als 47. Hi ha alguna projecció que diu que Espanya, doncs, el 2050, doncs, serien unes 46-45 milions d'habitants, no? Si segueix així, doncs, doncs pot passar els 50, els 51, els 52. També és veritat que de totes les coses que s'han de tenir en compte per saber si seguirem creixent o no, la immigració és la més difícil de predir. Jo sempre dic, truquem amb un economista i que ens diguin com creieu que evolucionarà l'economia en aquest país, com creueu que si tindrem una crisi o no tindrem una crisi, i llavors això sí que condicionarà molt l'entrada i sortida de persones.
1: Perquè, clar, més d'un de cada cinc residents ha nascut a fora d'Espanya. Això és una xifra excepcional en comparació a altres països europeus o és l'evolució normal de les societats d'Europa?
2: Bueno, és bastant excepcional i sobretot és bastant excepcional a la velocitat que això ha passat. És a dir, si tu vas a l'any 2000, fa en profeina els 25-26 anys, doncs era menys d'un 5%, no? I llavors hem incorporat la immigració internacional en molt poc temps i a una velocitat, diguem, demogràficament, jo no entro a valorar si és bo, si és dolent, però sí que és poc habitual, diguem, o hi ha pocs països que creixin aquest ritme. Alemanya, diguem, s'ha estancat, a França també, etc. I després també cal, vostè diu del 20%, però com els migrants solen ser joves, el seu impacte en funció del tram d'edat varia molt. És a dir, no hi ha gaires immigrants amb més de 60 anys, persones nascudes a l'estranger, però en canvi, entre les poblacions joves hi ha alguna cohort que són gairebé 50-50. I això està tenint també un impacte indirecte amb la natalitat. Què vol dir? Doncs que hi ha els immigrants, molts són jovenets, homes i dones, moltes persones estan tenint fills, i per exemple a Catalunya doncs gairebé el 50% dels naixements són de mare estrangera. És a dir, que imagineu-vos com seria el creixement natural actual, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, si tampoc comptéssim els que gairebé, per exemple, a Catalunya, la meitat dels naixements són de mare estrangera.
1: Clar, perquè moltes vegades es vincula l'emigració amb la necessitat de cobrir lloc de treball i també d'això que comentava ara, de garantir el relleu generacional. Fins a quin punt és imprescindible la immigració per mantenir l'economia, també l'estat del benestar?
2: A veure, jo el que sí que tinc bastant clar, que el gruix de la immigració està molt relacionada amb el mercat laboral. Les dades mostren que el 80% dels immigrants, sobretot entre els homes, estan ocupats, és a dir, tenen feina, i que no són uns nivells d'ocupació o més baixos que els de la població nascuda a Espanya. Les dades ens mostren que, per exemple, el 2012, el 2013, quan ja la recessió ja ens havia entrat, diguem, de ple a l'economia espanyola, van marxar, és a dir, molts van tornar o van anar a altres països. Per tant, el gruix, diguem, dels moviments migratoris és el mercat, l'economia, el dinamisme de l'economia. Llavors, si l'economia creix i necessita feina, doncs probablement seguiran persones i quan l'economia s'estanqui, frenarà. També hi ha immigració que ja ve, doncs, perquè si ja tens algun conegut o algun parent aquí, doncs les condicions de vida, a vegades, però normalment són millors a Espanya que en els països d'origen, i això també com una immigració, diguem, de reacompanyament, de que tens xarxa, etcètera. Però l'important és l'economia. Llavors jo sí que l'economia sembla que creix i que necessita aquests treballadors. A nivell de l'estat del benestar, doncs ajuda, suposo, perquè Espanya doncs està amb rècords històrics d'ocupació, probablement la Seguretat Social també deu estar amb rècords històrics de recaptació, diguem, de cotitzacions, etc. Però, per altra banda, també és veritat que totes aquestes persones que contribueixen necessitaran també o reivindicaran els seus drets adquirits. I, per tant, que és una solució, diguem, més com a curt termini, perquè després, al cap d'uns anys, doncs, si això s'aturés, també aquests immigrants formaran part, molts tindran la nacionalitat espanyola i cobraran. Vull dir que sí que ajuda a l'estat del benestar, però a l'estat del benestar ajudaria que fos una cosa constant, sempre. No? Vull dir que potser sí que, no sé si és sostenible, sempre tenir aquest només per salvar l'estat del benestar, diguem, que hauria de buscar altres fórmules, però bueno, jo no hi entenc gaire amb això.
1: I les projeccions indiquen que l'any 2076 prop del 40% de la població espanyola haurà nascut a l'estranger. Anem cap aquí?
2: A veure, si segueixen els ritmes actuals, sí, clar. Perquè, com et dic, l'estructura demogràfica espanyola està sense immigració, està programada per decréixer. Perquè tenim la natalitat que tenim i tenim la mortalitat que tenim, l'envelliment que tenim. L'INE segueix pensant, o en les seves hipòtesis, d'estar parlant d'un escenari mitjà d'una arribada neta d'immigrants de 500.000 d'habitants a l'any. Per tant, això multiplicat per 10 són 5 milions, multiplicat per 20 anys són 10 milions. És a dir, que si mantens aquesta tendència cap al futur, doncs el pes de la població nascuda a l'estrangera que s'estranger cada vegada. Jo no faria massa titular del que pot passar al 2070, perquè això a vegades es gira com un mitjó. Si veus els gràfics d'entrades i sortides d'immigrants en els últims 25 anys, doncs es comença a enlairar fins al 2008, que hi ha una punta superior a la que estem vivint ara, després cau en picat, el 2013-2014 marxen molts més dels que entren, es queda una mica estancat, llavors tenim la sotregada de la Covid, amb la Covid tornen a baixar, i ara el 2022, 23, 24, sí que tornem a estar, diguem, a uns nivells molt alts. Llavors jo vull pensar que en els propers anys doncs, tindrem sorpreses també en aquest sentit.
1: Albert Esteve, demògraf, director del Centre d'Estudis Demogràfics, professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Tu pots ser part del canvi. La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
1: Sigueu molt benvinguts a una nova edició dels oficis del llibre, el món de la literatura passant per les zones radiofòniques. Avui farem una immersió en el món de l'antropologia o en el món de l'antropologia social i cultural de la mà de Gerard Vilardaga. Ell és antropòleg, és nascut a Berga i ha treballat sobretot en la branca visual amb més de 25 anys d'experiència en l'àmbit social. Ha publicat obres de no ficció, sobretot centrades en la recuperació de la memòria històrica. Ha conreat també el gènere de la poesia, té 3 poemaris publicats i ha treballat en el món escènic, en el teatre, al costat d'Iris Hinojosa i la companyia Tràfec Teatre, amb la qual ha voltat per tot el país i bona part d'Europa. La seva obra de teatre, L'Assistenta, de la qual ha estat autor i intèrpret, s'ha representat en teatres d'arreu del territori. Ara passa per la ràdio, ve avui als oficis amb una novel·la acabada d'estrenar, La Talpera. És la seva primera novel·la i es presenta com un western de la vulnerabilitat. Gerard, sigues molt benvingut a la ràdio, què tal?
2: Molt bé, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
1: Després de dedicar-te sempre des de la vessant més antropòloga o més de l'antropologia social i cultural, entres al món de la ficció a través de la novel·la, a través d'aquesta Talpera. Com s'hi arriba? Com s'hi arriba? Després de tots els estudis o del treball que havies fet fins ara, acabes fent una immersió en la ficció, sí?
2: Sí, mira, per una banda hi arribo perquè des de fa uns anyets, no gaires, dono classes als futurs educadors socials i una de les coses que sempre els hi demanava era quan feien les pràctiques o quan feien el treball de final de carrera que fessin un diari de camp. I arriba un dia que dic, hosti, estàs demanant una cosa que tu no fas, i vaig dir, doncs, posem-hi remei. I vaig decidir que cada dia els 5-10 últims minuts de la feina els dedicaria a posar per escrit com havia anat el dia. La cosa és que, com que la voràgine en aquest sector se't va menjant, al final acabava fent la reflexió el dia següent, llevant-me a les 5 o les 6 del matí, és a dir, que l'únic que feia era avançar la jornada laboral. I així ens van anar passant els mesos i de cop i volta em vaig adonar que tenia un dietari amb un gruix considerable i que, per què no, potser podíem provar de publicar-lo.
1: I vas buscar qui ho fes, vas buscar qui t'ho publiqués, vas buscar una editorial, però no va ser aquest dietari el que ha acabat sortint publicat.
2: No, jo el dietari, abans de presentar-lo a l'editorial, li vaig donar forma d'assaig, és a dir, un assaig bastant força, amb un estil acadèmic, amb un munt de citacions teòriques, notes a peu de pàgina, i vaig buscar un parell d'editorials, una no se'l va ni voler mirar, i l'altra, vaig buscar dos editorials d'assaig, i l'altra de seguida em va contestar. La cosa és que no em va contestar l'editorial a qui jo li havia enviat, sinó que em va contestar una editorial cosina germana d'aquesta a qui jo havia enviat. Jo havia enviat a una editorial que és Tigre de Paper i que es dedica sobretot a l'assaig polític, a la crítica social, i em va trucar a una editorial que depèn de Tigre de Paper, que és relativament nova, que és l'Agulla Daurada, que segueix fent crítica social, però des de la ficció. I em van citar i em van dir, mira, si això ho vols publicar, ho publiquem tal com està. Però si tens ganes de treballar-t'ho i convertir-ho, ficcionar-lo i convertir-ho en una novel·la, jo crec que té també molt recorregut. I l'editora, quan em va citar, dos, tres fulls d'Excel d'Ina 3, tot absolutament subratllat, amb preguntes hiperconcretes, i la veritat és que quan se't presenta algú que s'ha mirat amb tant detall el que tu has fet, jo no gosava pas dir-li que no, així que, malgrat que jo que em pensava que tenia l'obra acabada, tot just era el principi del que ha estat la talpera d'aquesta novel·la, i ens vam posar a treballar conjuntament, i durant vaig estar gairebé el mateix temps escrivint el llibre que després revisant-lo.
1: És molt curiós el que ens expliques, i ens obre una finestra per a veure, a treure el nas al món de l'edició, al paper dels editors, que a vegades, no ho sé, superficialment, gent que n'estem, diguem-ne, que allunyats, jo no me'n considero pas ni molt menys un expert, diu, bé, l'editor és un capo, és un senyor o senyora que rep textos, li agraden o no li agraden, els que li agraden els fa tirar endavant, els que no li agraden els descarta, i llavors fa números i equilibra els seus comptes per veure si ho editara més tard o més aviat, potser fa alguna correcció i nanti, i endavant en fa una bona comunicació a veure si el negoci li surt. Amb el que una mica ens esbosses, aquí hi ha hagut un treball intens de la teva editora.
2: Sí, jo he tingut sort de que he anat a petar amb l'Anna, que és una noia entusiasta, i que ha tingut ganes i l'empenta i la professionalitat de treballar-ho. I s'ha trobat amb que jo també estava molt motivat, i entre els dos doncs hem fet pinya i hem enriquit aquest text inicial i l'hem convertit en una altra cosa.
1: El web de l'editorial, el web de l'Agulla Daurada, diu que com a projecte editorial senten el deure de ser vehicle d'aquell treball descrit per Montserrat Roig quan diu que la nostra tasca, la dels periodistes, els escriptors, els artistes, és aclarir les zones fosques de la memòria col·lectiva dels nostres pobles. És per això que apostem, diu, per una línia editorial narrativa que defuig els clixés i convida a reflexionar sobre les formes, les necessitats, els conflictes i les lluites de la nostra societat. T'hi sents identificat amb aquesta definició?
2: Sí, totalment, sí. No crec, que hem de... almenys jo, no caguem, però jo no em sento identificat en una cultura, en una creació que és només entreteniment. Crec que, ja sigui des de la ficció o des de la no ficció, quan creem ho hem de fer per millorar una mica, ni que sigui a nosaltres mateixos, i després si podem projectar aquesta millora cap al nostre context, doncs molt millor, però almenys que ens millori a nosaltres.
1: La talpera la defineixes amb el subtítol de un western de la vulnerabilitat. És una ficció, ja ens ho has dit, però molt, molt basada, o el punt d'inici, el punt d'arrencada és un dietari ben real, d'una realitat. Aquella realitat ha servit per, no sé com maquillar-la, com dibuixar-la perquè sigui més efectiva de cara als lectors. Però com és que arribes a comparar-te amb un western?
2: Doncs perquè per mi els westerns són bàsicament històries de desigualtat, que és el que em trobo cada dia a la meva feina com a treballador social. El que passa que els westerns normalment posen el punt de mira o gesten la solució d'aquesta desigualtat en la violència, i jo he volgut posar el focus en la novel·la en el fet de les cures, de com ens cuidem o com ens deixem de cuidar, que és la meva feina també. I a part, mentre estava escrivint aquest dietari, em vaig trobar que estava a punt de ser pare, amb unes casuístiques difícils que han estat superades, però vaig afegir-hi també aquesta trama. Per tant, vaig afegir-hi en aquest dietari professional també una història personal, perquè tots aquells que cuidem també necessitem que ens cuidin alguna vegada a la vida, i va ser el meu cas mentre estava escrivint aquest dietari.
1: El talp és un animal que rauta sota terra, un animal pràcticament sense vista, però si el veiem, quan el veiem a una certa distància, és un animal simpàtic. Potser té l'efecte o la sensació, ens fa la sensació, almenys a mi, ens fa la sensació d'un animal vulnerable, d'un animal que no em fa cap por, ans al contrari, que intentaria protegir-lo. Qui és el talp en aquesta novel·la? O quin és aquesta talpera que fa de marca a la trama?
2: Mira, El títol, la talpera, té un doble significat. Per una banda, té el significat de la talpera, que és el cau dels talps, que per mi és... Els personatges que pul·lulen per dins aquest llibre són personatges que normalment resten invisibles al conjunt de la societat i que tenen certa fragilitat, també. Però, per altra banda, la talpera també és l'herba talpera, que és l'estremoni. I jo visc a Pagès i visc a la Catalunya Central, i allà estem, tenim el sol totalment intoxicat de purins, i aquests purins, aquest excés de nitrogen, fa que hi proliferin determinades plantes, entre elles l'estremoni o l'herba talpera. I per mi també em serviria com a metàfora aquesta herba talpera, aquesta talpera, per explicar una mica què passa quan el nostre entorn, quan el nostre context, quan el nostre món està contaminat, quan hi ha una desigualtat mineral que fa que neixin algunes plantes que dificulten que, per altra banda, en deixin d'altres. I m'hi vaig... Va ser la reflexió que vaig fer un dia desbrossant el camí cap a l'hort, ple d'estremoni o d'herba talpera, que coincidíem quan havia de posar títol en aquest llibre, perquè era bàsic, era gairebé ja el dia de que anés a impremta, i teníem amb l'editora un llistat de 10 títols.
3: Bo.
2: I no hi havia manera de decidir-nos, i al final aquest viatge cap a l'hort em va portar primer de camí cap a l'estremoni i després cap a la talpera.
1: Treballador social, però molt vinculat amb la creació cultural, ja sigui a través de la poesia, a través del teatre, a través de l'estudi social, ara també la novel·la. La ficció com un terreny còmode per denunciar la realitat o denunciar allò que no funciona de la realitat?
2: Sí, et dona certa comoditat, perquè és un paraigües més ample que el de la no ficció, i alhora també és molt més lliure. Quan he fet investigació social, a mi se m'ha fet molt carregós, sobretot si ets una mica obsessiu, perquè això de la objectivitat en la investigació és una tasca impossible, però sempre la persegueixes. I en canvi, quan decideixes aparcar aquest camí, dius, doncs, abraço la no rigorositat en el bon sentit. És a dir, puc permetre'm moltes llicències que no em podria permetre si estigués signant una investigació.
1: Els treballadors socials sou molt a prop de la realitat i sou molt a prop d'aquells més fora del camí, més fora del camí fresat. Tu dius, jo no hi estic ben al camí fresat, jo si he de travessar uns esbarzers els travesso, cap allà on crec que he d'anar. I aquesta talpera doncs tracta realitats tan incòmodes segurament com la drogodependència, l'aïllament social, el racisme, les lluites diverses, el sensellerisme, solitud en definitiva. Ara mateix, des de l'òptica, la teva òptica professional, quins serien els problemes més greus en què ens trobem o en què et trobes en el teu dia a dia, que és allò que et remou més l'estómac?
2: Sí, per mi és precisament aquest últim terme que has dit, la solitud, perquè la resta de problemes et pots trobar amb persones que tenen problemes d'addiccions, que tenen problemes per arribar a final de mes, problemes de salut mental, però si tenen un entorn sa i ric, tot això es pot trampejar. Però la solitud no volguda, sobretot amb la gent més gran, és molt fotuda. Et trobes gent que fa anys que no surt de casa, et trobes gent que ingressa a una residència i no té cap ganes d'estar-hi, i et trobes gent que ingressa en una residència i que morirà allà sense voler morir allà. I és fotut aquesta manca d'autonomia, de poder decisió que tenim quan en som més vulnerables.
1: Sobta això, no? En el món actual, a dia d'avui, que estem més hiperconnectats que no havíem estat mai en la història de la humanitat, i que algú et digui o que es palpi que hi ha aquesta quantitat de gent sola.
2: Jo crec que és un triomf del sistema en el que estem abocats, que és l'individualisme, gairebé el canibalisme social en el que estem, i en aquest sistema li interessa que les persones estiguem aïllades, separades, dividides, i que els contactes que tenim siguin això, siguin aquí sí, totalment de ficció.
1: Existeixen aquestes situacions, i la Talpera ho posa de manifest. Un text, diu la psicòloga Clara Clos, és un text que porta del desesper més impotent, de la tristesa més profunda i del plor més enrabiat, a la riallada més hilarant i alliberadora. I és que, siguem-ne conscients, tot això existeix, però no deixéssim de banda el moment de gaudi, el moment de riure, o el moment de poder-nos en riure una mica de tot plegat, sí? Va per aquí?
2: Sí, és que si no hi posem una mica de sentit de l'humor, acabarem malament. I primer... el sentit de l'humor te l'has d'aplicar a tu mateix, en riure-te'n de la teva persona, i a partir d'aquí et pots començar a enriure d'aquells que estan per sobre teu, mai dels que estan per sota.
1: Als oficis del llibre estem parlant avui amb Gerard Vilardaga, autor de La Talpera, un western de la vulnerabilitat, editat per l'Agulla Daurada. Per a qui has pensat, o com t'imagines el lector de La Talpera?
2: La veritat és que és un llibre que ja de bon... A mesura que anàvem cremant etapes amb l'editora, anaven creixent les expectatives. Per exemple, el corrector de la novel·la és segurament un dels correctors més reputats en català, i l'editora ja em va dir: hosti, li ha encantat el corrector. I a partir d'aquí les crítiques han anat pujant, i han arribat a un punt que ja dies que no dormo, perquè cada dia rebo missatges de gent que li encanta el llibre. L'altre dia, jo no ho sabia, ja estava sortint el llibre per TV3 amb l'Anna Guitart. Vam anar a la setmana del llibre, tenim un munt de presentacions, hi haurà traduccions, gairebé sense buscar-ho. O sigui que, no ho sé, és una d'aquelles coses que a nivell creatiu més m'ha sorprès, perquè porto bastants anys ja publicant i mai m'havia trobat amb que una creació meva agafés aquesta volada. Però molt content, em treu el son, però molt content.
1: Tu, que tens antecedents teatrals, ves que no se'n pugui fer una adaptació cinematogràfica? Seria un salt més?
2: Mira, l'altre dia ho pensava, ja no descarto
1: res. Sí o no? Va.
2: Sí. No ho sé, qui sap, aviam si trobem un Ken Loach català que vulgui portar-ho a la pantalla, qui sap.
1: Acotem-nos de moment, doncs, en el món del llibre. Això és Els oficis del llibre, i no ens n'estem mai de preguntar als nostres convidats, i ells, quan es posen a llegir, què llegeixen? En tot cas, avui, Gerard, tu com et defineixes com a lector?
2: Soc un pèl obsessiu, i empitjoro. Quan un llibre m'agrada, no dormo. I sí que he aconseguit que quan un llibre no m'agrada, al cap d'unes quantes pàgines plego, perquè hi ha tantes coses interessants. Però sí que últimament se m'està exagerant això de: hosti, hi ha un llibre que m'hi sento atret, no dormo. Puc deixar de llegir-lo, però estaré tota la nit rumiant amb aquell llibre. Em passa igual amb les pel·lícules, m'he de mesurar una mica.
1: Què però... tens ara damunt la taula, o a la tauleta, o al lloc allà on habitualment llegeixes?
2: Mira, ara en tinc un que és un llibre molt mainstream, que tothom n'haurà sentit a parlar, per tant no el diré, però sí que fa pocs dies em vaig acabar Solito, de Javier Zamora, si no m'equivoco, que és el pelegrinatge d'un nen de 9 anys del Salvador que emigra tot sol cap als Estats Units a l'any 99. I podria ser un dietari, sí, és un dietari ficcionat també, del seu periple. Durant 2 mesos, com un nen de 9 anys, creua primer la frontera cap a Guatemala, després cap a Mèxic, i finalment, després d'uns quants intents, aconsegueix també passar-la dels Estats Units. I és un llibre que, malgrat que retrata una...
1: T'ha tocat.
2: Sí. I l'altre dia va ser molt curiós, perquè em van entrevistar per un diari a Barcelona, i i l'entrevistador, jo també he treballat al Salvador, i l'entrevistador a l'acabar em va dir: per cert, sóc del Salvador. Que dic: hosti, ets del Salvador? Pues, just m'acabo de llegir aquest llibre, Solito. Ostres, m'ha encantat. I em va dir el tio: doncs jo el vaig entrevistar i també la mateixa sensació que tu. I a més, l'autor és un paio supermaco i es llegeix com un llibre d'aventures, trepidant, sense ser en absolut, i podria ser-ho molt, lacrimogen, fins que a les últims capítols, a les últimes 50 pàgines, quan ja s'està produint el desenllaç, allà es desencadena una apoteosi emocional molt forta, i és molt bonic. És dels últims que m'he llegit, és el que tinc més present.
1: Quedem-nos amb aquesta sensació, amb aquesta frescor, amb aquesta satisfacció de les bones lectures, com segur que tindreu si llegiu apassionadament La Talpera, aquest western sobre la vulnerabilitat d'en Gerard Vilardaga, que avui ens ha acompanyat als Oficis del Llibre. Ha estat un plaer, Gerard, moltes gràcies, fins una altra.
2: Igualment, fins una altra.
0: Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
1: I obrim la càpsula de bibliofília que ens acompanyarà al llarg d'aquesta temporada. Avui ens acostarem a la biblioteca Marià Aguiló i Fuster. Judit Cubeña, benvinguda.
3: Hola.
1: Què tal?
3: I guàrdia. Molt bé, molt bé. Per aquí, amb els bibliòfils, aquests amants dels llibres.
1: La setmana passada em van parlar genèricament d'aquest amor pels llibres, de la bibliofília o bibliofilisme. Avui comencem ja a centrar focus amb grans amants dels llibres, com és ara Marià Aguiló i Fuster i la biblioteca que porta el seu nom. Què ho fa que sigui la primera de la llista?
3: Mira, Marià Aguiló i Fuster, qui era? Doncs mira, era un senyor mallorquí que vingué cap a Barcelona perquè fugia d'un ambient molt contra els xuetes. Els xuetes, que són els jueus mallorquins. Va estudiar dret, no va arribar a exercir mai, però gràcies a la coneixença i a l'empenta d'en Joaquim Rodió i Ors i en Pau Piferrer, entre d'altres, va entrar a treballar a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Allà, amb tots aquests altres intel·lectuals que en algun moment n'hem sentit a parlar, van iniciar aquest moviment que en diem la Renaixença catalana, un dels objectius de la qual el principal era recuperar la llengua catalana i la història dels països catalans. En Marià Aguiló va intervenir als Jocs Florals. Va ser anomenat mestre en Gai Saber el 1866. També en va ser mantenidor. També en va ser president. I després va publicar moltes obres clàssiques catalanes que va anar recollint arreu de tots els països catalans, no només del Principat. Va fer un diccionari molt interessant. Va reconstituir un romancer popular. La seva obra més important és El catálogo de les obres en llengua catalana impreses des de 1474 hasta 1860, publicat el 1923.
1: Una figura del temps de la Renaixença, cap a finals del segle XIX. I la seva biblioteca, què conté, com ens la definiries, per què l'hem posat aquí, on la trobaríem aquesta biblioteca?
3: La seva biblioteca està dins del gran arxiu de la Biblioteca Nacional de Catalunya. La trobem en allà. També trobem parts de la seva documentació a Barcelona i també trobem part de la seva documentació a Mallorca. Està escampat. I després de la seva obra pròpia, no la seva biblioteca per se, sinó de la seva obra, jo en destacaria si us passegeu per llibreters de vell, a vegades tens la sort de trobar algun llibre d'aquests. El romancer popular de la terra catalana, o el llibre de l'amor, o el llibre de la mort, o els records de jovenesa. I aquest catàleg que us he explicat abans.
1: Va centrar aquest amor als llibres a través de la llengua. La llengua com a element bàsic per reconstruir una nació. I va deixar un poema escrit que és clau, amb el qual podríem tancar la càpsula d'avui.
3: Sí, un poema que torna a estar de moda, no? Perquè tornem a estar allà mateix. I diu així: cap nació pot dir-se pobra si per les lletres reneix. Poble que sa llengua cobra, se recobra a si mateix.
1: Judit Cobeña Guàrdia, moltes gràcies. Avui hem parlat de Marià Aguiló. Fins la setmana vinent.
3: Fins la setmana vinent.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, és meva.
3: No, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!
6: Xarxa local de comunicació.
7: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
6: Xarxa local de comunicació.
7: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
6: Xarxa local de comunicació.
8: Empreses que funcionen.
9: Estic preocupat pel nou Real Decret de la Legionel·la.
10: Per què?
9: M'han dit que afecta tant a petits negocis com a grans empreses i no sé què haig de fer.
10: No pateixis. Truca a Fora Plagues. T'informaran i assessoraran sense compromís.
7: Gestionem, documentem i controlem la Legionel·la del teu negoci. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions. ForaPlagues.com i el 972 44 72 20.
10: Bé, no?
11: Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientasparafamilias.
12: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
13: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.

Barrejar música és fàcil. Fer una selecció coherent de música és una altra història. És Ràdio Vila-sacra. A cada hora, la seva música. Entén?

0: quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
1: Associació Rempen Flimfla. Ea, ea, du, du, a.
2: Associació Remplen Flimfla. Ho entens ja?
1: Ia, ia, ia, ia, ia, ia.
3: Doncs això i així de clar.
2: This

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
3: Castell d'Hortal.
2: Anomenat també Hordal en documents antics, el trobem a poc més d'un quilòmetre a ponent de la vila de Llers, a l'Alt Empordà, a prop del Mas de l'Estela, al cim d'un petit planell. Les restes que es poden visitar daten dels segles XIII i XIV, tot i que hi ha notícies del castell d'Hortal que remunten fins a l'any 1099, quan Dalmau Berenguer de Carmençó va lliurar la fortalesa al comte Bernat II de Besalú. Era un dels anomenats 12 castells de Llers. A la banda de llevant de la vila hi ha uns terrenys on passava el camí de la Calada, o via romana que durant l'edat mitjana es va anomenar Camí del Francès i servia de límit dels antics comtats de Besalú i Empúries Perlada. Aquesta situació de frontera la va convertir en la zona més fortificada de l'Empordà. Antigament era una fortalesa de planta rectangular molt simple, adaptada a les irregularitats del terreny amb una torre de planta circular envoltada per un recinte emmurallat. Ara, menjat per la vegetació, només conserva la seva torre de l'homenatge i es deixa entreveure l'espai que ocupava. La llegenda.
4: Diu que els francesos hi acularen uns lluitadors catalans. Després de dies de romandre i tancats i ja en una situació extrema, un colom blanc insospitat es posà a l'espatlla del senyor d'Hortal, qui, comprenent que l'animaló era vingut del cel, va escriure un missatge breu demanant ajuda i li lligà a la poteta. Amb el missatge, el colom anà visitant cada un dels castells veïns i cada senyor del rodal s'assabentà de la petició dels reclosos, perquè quan cadascú anava a quedar-se el missatge, el colom estirava amb el bec l'escrit i es picava la poteta, fent comprendre que havia d'envolar la nota cap a un altre lloc. Així, tots els cavallers avisats reuniren el seu propi estol i, conjuntats per la defensa de l'Hortal, salvaren la compromesa situació.
2: Als cellers de les antigues cases i entre les runes dels 12 castells potser encara s'hi reuneixen els esperits de les sàvies bruixes que han donat fama a Llers. Ara es diu que no n'hi ha, però en temps passats molta gent de la comarca venia a Llers per tenir tractes amb les bruixes, per resoldre encanteris, curar malalties o venjar-se d'enemics. Podeu consultar els webs turismedia.com/Alt Empordà, mispueblos.es/Catalunya, naturayeducacion.com/Castillos o crae.com. També us recomanem el llibre Llegendes de Castells Catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau Editor.
5: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Ràdio Vilasacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
1: Tanca els ulls.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Hola, sóc la Laia i avui us faré una endevinalla. Un ramat sense pastor que es veu millor amb la foscor. Què serà?
2: La vida sona bé. Escolta-la.

El cervell humà és un òrgan fascinant i encara ple de misteris. Una de les curiositats més sorprenents és la manera en com es neteja i s'autorrepara durant el son. Quan dormim, especialment en les fases més profundes del son, el cervell activa un sistema anomenat sistema glimfàtic, que funciona com una xarxa de neteja. Aquest sistema fa passar líquid cerebroespinal entre les cèl·lules, eliminant residus i toxines acumulades durant el dia, com la proteïna beta-amiloide, que està relacionada amb malalties com l'Alzheimer. És com si el cervell posés en marxa una escombra interna cada nit, ajudant-nos a mantenir-lo sa i eficient. A més, dormir també és essencial per organitzar la memòria. Els records i la informació que hem après durant el dia es consoliden durant el son, ajudant-nos a aprendre millor i a ser més creatius. Curiosament, tot i pesar menys d'un quilo i mig, el cervell consumeix aproximadament el 20% de l'energia del nostre cos, encara que estiguem descansant. Això mostra com de complex i actiu és, fins i tot quan pensem que està apagat. Dormir bé no és només descansar, és una manera que el cervell es regenera i es prepara per rendir al màxim al dia següent.

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta, cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
2: Pareu bé l'orella. Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al Veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
3: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972-556-951.
4: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
5: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
6: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
7: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
8: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Ai, el primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i sobretot per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar, i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors, posem en una balança on està el risc o no? Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses, però ara és molt difícil pel tipus de valors socials que imperen que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, eh? però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan, de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva, no vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure-ho d'allà on es veu, no haurà perdut una gran oportunitat. I sobretot entenc que la gent que no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir per això, és molt en el sentit de dir, escolta, la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és, tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar, hòsties, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho havies d'haver fet, perquè potser sí que se deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos he vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri, i no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? Què passa si no el veus?
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
1: jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats a aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
4: Sí, sí, horrorós, massa, o sigui, és una notícia que sembla que portem, què, 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però és suficient.
5: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
6: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
6: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. Plau-me avançar per un jardí desert. Quan creix l'ombra dels arbres gegantina, vegent sota el ramatge que s'inclina, com, lluny, blaveja l'horitzó entreobert, veient muntanyes de contorn incert i en la pols d'or en què la llum declina, daurada vagament qualque ruïna dins la planura que en la mar despert. Plau-me veure de marbres rodejat l'estany on neden sobre l'aigua pura vells signes de plomatge immaculat. I plau-me omplir la quietud obscura de mon cor amb la triple majestat de la història, de l'art i la natura.
7: És un lloc especial.
8: Lo que fem
7: jo els treballs.
8: És un lloc especial.
9: Tenim moltes feines.
10: Si un no ho sap, l'altre company li diu i ho podem fer entre tots.
11: No feines, feinades.
12: Jo tinc molts amics,
13: per cert.
14: Jo tinc 5.
15: És un lloc especial.
16: Exploradors. El pilla-pilla no hi juguem mai.
17: És un lloc especial.
18: Són les meves més preferides.
19: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
20: Bueno, jo m'ho passo bé.
21: No sé si ells ho passen bé.
22: Sí.
23: És un lloc especial.
24: Per mi és el guai de Catalunya.
25: Som com una família.
6: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
26: És genial.
27: És la millor.
28: T'ho diem en sèrio.
29: Perquè...
30: per totes les coses.
31: Per totes.
32: Gràcies, moltes gràcies.
3: És Ràdio Vila-sacra.

0: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
0: Haver afegit tomata primer ràdio i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Comença a haver-hi nivell. Oh.

0: tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprenda.
2: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
3: Pensa-te'l com menges. Menja-te'l com penses.

0: Doncs bé, nosaltres sí que ja en aquest punt horari és el moment de que ens expliquin doncs, una recepta culinària i doncs, tenim en Ventura Cantó aquí a punt. Molt bon dia.
1: Bon dia,
0: Ventura.
1: Bon dia a tots.
0: Com va la cuina?
1: Bé.
0: Bé? T'agrada la cuina?
1: Sí, sí, però menys que la música.
0: És que la cuina porta molta feina, la veritat sigui dit, eh? Segons el que fas, embruts moltes olles, molta paella, bueno, molt de tot, i bueno...
1: No, el que passa que la cuina és clar, quan vaig començar a treballar a 14 anys, em vaig deixar de perdre dissabtes, diumenge, jo sortia amb els amics,
0: eh?
1: Perquè, esclar, els amics cap aquí, cap allà, doncs jo, esclar, això ja no podia.
0: Clar,
1: És una feina molt, molt lligada i molt sacrificada.
0: Molt, molt esclava, eh?
1: Molt esclava, molt esclava.
0: Bé, avui ens has dit que es faries un plat que realment el pot menjar tothom,
1: sí,
0: que està molt bo, molt fàcil,
1: sí,
0: de fer, no?
1: Sí.
0: Doncs és, vinga,
1: posem-s'hi. Això es pot fer rostit, però jo el faré tipus rostit, rostit tipus milanesa, diguéssim.
0: Ah, milanesa.
1: Sí, són allòs morritos de pollo,
0: sí,
1: allò que venen així ja amb aquelles queixates que van 10-12 morros,
0: sí,
1: de pollastre.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh? Doncs això sí, a la milanesa. Doncs el pollastre, o sigui, s'ha de tenir els 8, jo faig 8 per fer per 4 persones, de pollastre. Hi fullem el pa ratllat, farina i ous batuts per fer la milanesa. I després, per acompanyar un d'allòs de verdures, o sigui, la patata, que la fregirem tallada a quadros, mongetes aquestes de perones, pèsols, pastanaga, i pots posar pebrots verds, pebrot vermell, i pots posar xampinyons.
0: Déu-n'hi-do.
1: Inclús, si vols, hi pots posar quatre cols de Brussel·les.
0: Déu-n'hi-do.
1: Si t'agraden, si no, no.
0: Escolta'm, això ha de ser una barreja de gustos molt...
1: No, això és per fer un diumenge. Això és per fer un diumenge, per fer allò, fas un primer plat, allò, un bon entremès i allà, un bon aperitiu, i després fas això, que també tipa molt, i també ja és un bon plat.
0: No, i sa, perquè, escolta'm, aquí, el que dius...
1: De verdures.
0: Vull dir, sa, eh? Escolta'm, aquestes cuixetes... Tu, per quantes persones has dit?
1: Jo t'he dit vuit. Per fer dos per cap, per quatre persones.
0: Val.
1: Per quatre persones, més o menys.
0: Doncs com les fem, aquestes cuixetes?
1: Mira, les cuixetes les agafem d'aquestes que ja venen ja, ja que la venen així als supermercats, que venen aquelles cuixetes,
0: sí,
1: petites. Jo les faig una mica frigides, perquè, diguéssim, de cop poder quedarien, no quedarien crues, quedarien un pèl crues. Una mica frigides, com són fredes, doncs es agafen i es fan enfarinades, amb bou batut i pa ratllat, que es queda com una milanesa.
0: És a dir, l'ou batut, a veure, tu com fas un ou batut, separes la llema de la
1: clara? No, igual, tot
0: perquè pugi
1: tot
0: més...
1: No. Sí, bueno, això és una cosa, perquè amb la llema es fa allò, el punt de neu, que
0: de neu, sí,
1: que queda molt bé i queda molt fondosa.
0: Però això
1: es fa segons quin plat.
0: Ara, en aquest no l'aconselles.
1: No, aquest no. Aquest només fer el rebossat normal, com una milanesa.
0: Val, molt bé.
1: I com ja ho tens tot i jo fet, o sigui, ja que l'has fregit una mica, perquè no quedi cru, ho facis rebossat i el tens allà a part ja amb una plata.
0: Molt bé.
1: A part, fas una patata, fregir una patata grossa,
0: sí,
1: o dues, sí, igual, tallada a quadros i fregida.
0: D'aquella manera que tu dius que els estripes...
1: No, estripades no, tallades a quadros.
0: A quadros.
1: Tallades a quadros. Tallades a quadrets petits i fregit.
0: Ves que cada
1: que també
0: plat...
1: També pots fer-ho com a patates normal fregides, també ho pots fer igual.
0: Molt bé.
1: Agafes mongetes aquestes de perona, que les bullis una mica abans, o pèsol, també bullir de man, i pastanaga. La pastanaga també tallada així a quadrets.
0: Tot això bullit separat.
1: Separat, bullit. I després agafes el pebrots verds i pebrot vermell, tallat així també un tipus de quadrets, i ho fas saltejat.
0: Ah, està bé.
1: I també hi pots posar-hi xampinyons, també tallats, xampinyons tallats així a quadros.
0: I fregits, no?
1: I fregits també. I inclús, si vols, si t'agrada, hi pots posar cols de Brussel·les.
0: Va.
1: Que hi ha gent que li agrada el
0: col de Brussel·les. Perquè la col de Brussel·les, doncs, el que deixes sencereta o també la perdeixes
1: sí,
0: per
1: no,
0: la meitat?
1: Sí, no, també sencera.
0: Sencera.
1: Si són petites.
0: I les fregeixes o les bulleixes?
1: No, no, també es poden bullir una mica perquè no quedin fortes i després es saltegen una mica.
0: Vale.
1: Pots fer una mica d'oli i una mica de mantequilla, que si t'agrada.
0: Vale.
1: Ho fas fins bé i després ho serveixes tot, diguéssim. El que és el pollastre, en tots aquests

0: En aquestes allò de peles, que per cert, si veieu algun programa de l'Arguiñano, sempre té un allò que es pela els pebrots.
1: Però això com una neveja... abans de fer-los?
0: Abans de fer-los, sí.
1: Ah, està bé, no?
0: També, també.
1: O sigui, hi ha un aparell... de...
0: Això és igual que quan fas una amanida, una tomaca, pela o sense pela. Per mi m'agrada sense pela.
1: A mi m'agrada amb pela, també. La tomaca.
0: Sí, però la pela a vegades t'aquí d'allò...
1: Sí, sí, sí, sí, vale. Sí, sí.
0: La meva dona s'ha acostumat a menjar-la, que a vegades faig una mica així de... La dona fa de tomaca pelada, tallada a quadros, amb una mica de ceba tendra, una mica d'all, si poses, i atún,
1: i que queda boníssim.
0: Una bona amanida.
1: Doncs bé, aquesta recepta es tracta de fer aquestes cuixetes tipus rostides.
0: Jo ho faig unes tipus rostides perquè no queden dures.
1: Però si les fem tipus rostides a Ventura, hi hem de posar-hi també una mica de ceba...
0: No, rostides normal, res, només fregides.
1: Fregides. I després tot això que ens has comentat, pastanaga, pèsols, xampinyons, mongetes, tot això bullit separat i posat com a
0: i després, com ja la pastanaga, diguéssim, ja està tallada a quadros, també saltejada. Una mica d'oli i pots posar una mica de mantequilla, si vols, si t'agrada.
1: La pastanaga només saltejada o també podem fer-hi els pèsols saltejats?
0: El pèsol també, després saltejats i amongetes saltejades, tot. Com un d'allòs, com si fossin fregits, per no ser bullides. Per ser un panetxer de bullides.
1: Sí, però esclar, primer de tot les has tingut que bullir,
0: sí.
1: I després resulta que, esclar, les has de passar
0: una mica per la paella. Per servir la plata, i poses les d'allòs al mig i les verdures pel costat. Ja t'ho dic, que d'un plat estupendo.
1: Escolta, ara que parlem d'aquestes verdures amb Ventura, hi ha gent que es fa l'ensaladilla ells mateixos,
0: sí.
1: I esclar, ara me'n vol dir tot això, patata, pastanaga, pèsols, molta gent se la fa ell, però això, esclar, cada cosa és que queden boníssimes,
0: sí.
1: Però cada cosa la bullen a part?
0: No, per regla general la pots bullir. Tu poses primer la pastanaga, que és el que costa més, el pèsol i la patata.
1: És dir...
0: Tallada petita...
1: Sí, però ho posem... Primer tot la pastanaga, esperem un rato, després li tirem el pèsol,
0: sí,
1: esperem
0: pèsol,
1: un rato...
0: Sí, el pèsol, si vols posar-hi mongeta, i pots posar-hi després la patata, que és l'últim que hi poses,
1: sí.
0: Perquè la patata és el que costa menys a bullir.
1: Val, doncs, esclar, és que jo pensava, com el mateix que deies ara, que tot tenia que anar-ho bullint.
0: No, jo... això com si es vol fer igual, eh?
1: Sí.
0: Passa, jo ho faig per ser la verdura separades de cada cosa.
1: Sí,
0: de cada menjar.
1: Ja t'entenc.
0: Del panetxer de verdures saltejat.
1: Sí. Molt bé, doncs ho deixem aquí per avui.
0: Molt bé.
1: Hem de dir una cosa, que la carn de pollastre és un au que s'estreu, doncs, com diem, pròpiament del pollastre. És el tipus de carn més comú arreu del món, tal pel que fa a la ingesta com a la seva producció. I és preparada amb una àmplia varietat de formes que varien segons la regió i la cultura. Hem de dir que la popularitat ve lligada al seu baix cost de producció, ja que els pollastres poden ser sacrificats pel consum a partir dels 2 mesos de vida.
0: Sí, sí.
1: Tanmateix, la carn de pollastre es comercialitza en diversos graus de maduració, cosa que en fa variar la seva denominació, perquè hi ha pollastre de pagès, hi ha el pollastre de pollastró, la polarda, el capó i la lina.
0: Sí, sí. De fet, pensem una cosa. L'animal que es consumeix tot és el porc. Ho aprofites tot. La cua, els peus, tot. I el pollastre, ara no tant, però abans me'n recordo tota la vida, es feia el menut de pollastre, o sigui, el coll.
1: Sí, sí. Sí.
0: La cresta del pollastre,
1: sí.
0: Les potes que es bullien i es pelaven, es treien la... es aprofitava tot de pollastre,
1: sí, el pedrer,
0: tot, el fetge, tot el pollastre, que es feien xamfaina.
1: Molt bé, Ventura, moltíssimes gràcies per estar
0: Vinga.
1: Aquí, fins la propera setmana.
0: Vinga.
1: Adéu, bon dia.

0: flipat.
1: El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a la serralada del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
2: La xarxa de comunicació local. Montroigmiami.cat.
3: La teva música.
4: Per a tu.

0: Tanca els ulls.
1: Viu la nostra pagesia i la producció ecològica amb centenars d'activitats per tot Catalunya. Assisteix a tallers i xerrades, visita granges ecològiques, degusta productes als restaurants. Ara, més que mai, dona suport a la teva pagesia. Troba totes les activitats d'arreu del país a setmanadio.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa...

0: Tanca els ulls.
1: La Badia de Sant Pol i S'Agaró la veiem des de les terrasses, gaudint de bona cuina mediterrània, amb peix de les llotges empordaneses, tapes, sushi, al final del dia la posta de sol, amb un sopar a la fresca i el bar de copes exclusiu amb còctels d'autor, Ciclo Palàbriga, Sant Feliu de Guíxols. Una experiència 100% Costa Brava. Tota la info a labrigaciclub.com i a Instagram.

0: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
1: Luke i Hasley no eren el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
0: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
1: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
0: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pot ser la persona que et salvi la vida.
1: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida. I que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.

0: un temps, vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
1: Bec, bec.
2: Què veus?
1: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
2: Oh, i on la tenen?
1: Ves a Bon Preu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer el punt de venda que tinguis més a prop. Bec, bec. Estiu Drinks.
3: Sona bé.
4: Hola, la puc ajudar?
5: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de dalt escoltés jazz en lloc de reggaeton.
4: No sé, és un canvi molt dràstic.
5: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva.
6: Bé, gairebé tot.
5: Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
7: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
8: per tu
7: i per tots.
8: Escolta'ns,
7: t'agradarà. Amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
9: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
6: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
7: Torna a connectar amb la vida.
8: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
9: De com foren creats la llagosta i el pop. Mentre Déu feia els peixos, el diable el va raptar i li va dir que fer bèsties que nadessin per dins de l'aigua no tenia cap mèrit. I que la gràcia fora fer-ne una que caminés, com ell la faria. Déu no replicà i posà mans a l'obra. El diable envià tot una colla de dimoniots perquè d'amagatotis espiessin quina mena de bèstia feia el creador. Li van portar la nova que fes un peix rodó, vermell, amb crosta i amb quatre potes. Era la llagosta. El diable es posà a la feina. Per tal de superar a Déu, li va fer 8 potes. Presentades les dues obres, resultà que el diable va fer el pop, que no li sortí rodó. La capsa li va resultar tova. Amb tantes potes no sabia de caminar. I amb comptes de la gràcia de la llagosta, tenia tota la fesomia del dimoni. El dimoni no es va donar pas per perdut i a la vista de la llagosta la volgué superar. I va voler fer tot un seguit d'animalons: la cabra, el cranc, la galera, l'escamarlà i tots els altres peixos que caminen fetxosos i mal girbats com una bona obra diabòlica. És una rondalla, segons Joan Flavià, de la Barceloneta, de l'any 1918.
8: Rondalles a peu d'escala.
10: Necessitem música quan estem sols i també quan estem acompanyats. La música ens calma i ens alegra més quan ja estem alegres. La música ens fa traure les penes, ens dona el coratge necessari a l'hora de combatre i plantar cara. Ens fa indignar-nos per a reclamar el que és just. En canvi, també té el poder de fer-nos menys aspres, més suaus, de mostrar tendresa. La música ens porta records, però també ens ajuda a oblidar-los. I ens entreté i ens fa la vida més plaent. El que és l'oxigen per als pulmons, ho és la música per al cor humà.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les onades de calor a la mar Mediterrània són cada vegada més freqüents i més prolongades. El motiu? Un excés d'emissions de carboni a l'atmosfera que el mar no és capaç d'absorbir. Les espècies mòbils, com els peixos, migren a hàbitats més frescos, però invertebrats, algues i coralls registren una mortalitat més elevada. Doctora Sandra Ramírez Calero, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, a Ràdio 4.
2: Su capacidad fisiológica de aguantar el calor se supera y se empiezan a morir. Entonces eso es súper peligroso, porque si yo pierdo la cobertura de coral o la cobertura de briozoos o la cobertura de esponjas, lo que voy a hacer es perder el hábitat. Y entonces al perder el hábitat, todo el ecosistema pierde sus funciones.
1: La Posidònia, que capta 20 vegades més diòxid de carboni que un bosc, s'ha degradat un 40% de mitjana. La Gorgònia vermella, corall generador d'hàbitats del que Ramírez és experta, s'ha degradat fins i tot en reserves protegides.
2: En las Islas Medas, la cobertura se ha perdido casi entre, dependiendo de la población, porque hay diferentes parches de población, casi el 60 y el 80% en algunas de esas poblaciones.
1: Les onades de calor marines han provocat també la pèrdua d'un 20% de la biomassa de peixos.
2: Cuando tenemos un ecosistema degradado y vacío, pues qué peces van a haber ahí. De los 10 que teníamos, pues ahora encontramos 2, y obviamente eso tiene un impacto socioeconómico en la sociedad.
1: Ramírez assenyala que alguns coralls tenen mecanismes d'adaptació.
2: Pero mi conclusión final es que si no paramos las emisiones de carbono para que no hayan olas de calor, pues estos mecanismos, por más que los tengan y por más que resistan, pues probablemente van a seguir fallando y fallarán si estas olas siguen.
3: Un altre dels agents que amenaça la Posidònia, el pulmó de la Mediterrània, són els fondejos d'embarcacions. Aquesta planta regenera lentament un centímetre per any.
4: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Rafael Sant Andreu, bon dia i moltes gràcies.
2: Bon dia.
1: La meitat de la població pateix insomni?
2: Sí, alguna forma d'insomni, no? El 50% dels adults a Catalunya, a Espanya, dorm malament. I un 10% de tota la gent té un insomni crònic molt fort, està empastillada, no pot dormir.
1: És un 10%.
2: Un 10% ho passa fatal i l'altre 40% de la població malament.
1: Natàlia, tu estàs en aquest 10%, entenc.
3: Estic en el 10%, sí.
1: Com t'afecta tu l'insomni que dius des de petita?
3: Jo ja patia de terrors nocturns de petita. Com m'afecta? Cada nit és una tortura perquè saps que et costarà dormir-te, que t'aixecaràs, que te despertaràs. Al final, a vegades, dorms per pur esgotament, o sigui, després de 4 o 5 nits en les que... Jo he passat nits amb els ulls oberts, o sigui, totes les hores. Després, bé, aquí hi ha tot un tema, diguem-ne, que de més profund, de por al deixar, a perdre el control, en fi, tota una sèrie de coses íntimes que ara tampoc no entraré, però jo prenc una pastilla per dormir, estic a només en un nivell d'una pastilla, moltes nits amb pastilla tampoc dormo, i bé, el que no funcionen són ni les infusions ni cap tipus de coses d'aquestes. Vull dir que quan estàs en aquesta situació realment necessites una ajuda, diguem-ne, mèdica per poder dormir, perquè sense dormir la teva vida realment és un infern. O sigui, està,

0: esgotadíssim, és una mica, ens hem, també t'acostumes, eh? Francament, acabes acostumant-te a viure sempre amb aquest nivell d'esgotament, de boira mental, etc. Per tant, és una loteria de la vida, i aquí estem. I solució, espero que aquí el doctor avui em doni una bona notícia, però francament, fins ara no n'he trobat cap.
1: Quin és l'origen, Rafael, exactament de l'insomni? És a dir, són sempre causes psicològiques o també n'hi ha de físiques?
2: També hi ha de físiques, hi ha malalties que produeixen insomni, fàrmacs que la gent pren que com a efecte secundari tenen insomni, el dolor crònic, home, que té persones que tenen dolor crònic també els impedeix dormir, però atenció, perquè el 80%, la gran majoria dels insomnis tenen una causa purament psicològica. I un 20% no. És important anar al metge, el primer de tot, perquè descartin aquestes problemàtiques. Però un cop les hagi descartat el metge, que serà en el 80% dels casos, has de tenir en compte que serà psicològica. I dintre de lo psicològic hi ha tres tipus diferents d'insomni. Fixa't, hi ha diferències.
1: Sí.
2: Mira, un que és l'insomni per por a no dormir. És a dir, si tu a tu mateix li agafes molta por a no dormir, que és molt normal perquè portes dues nits sense dormir, comences a dir-te, ostres, aquesta nit haig de dormir perquè el dia següent tinc no sé què. Clar, aquesta pressió que et fiques a tu mateix és el que t'impedeix dormir. Amb aquesta tensió és impossible dormir. Aquest és el primer tipus d'insomni caracteritzat perquè la gent passa molta angoixa per la nit, perquè no pot dormir. I moltes vegades les pastilles tampoc els fan efecte perquè la força de la por és més gran que la força de les pastilles. Aquest és el primer tipus. Segon tipus, que el té molta gent, i aquest és molt particular. En aquest no hi ha angoixa, però la gent s'aixeca sense raó a les 2-3 del matí i li costa molt tornar a dormir, potser una hora, hora i mitja després torna a dormir, però així cada dia. Per què és aquest tipus d'insomni? Perquè dormen massa lleugerament. La son ha de ser un mínimament profunda, no? D'aquest tipus que te vas al llit i fins al dia següent amb el despertador no t'aixeques. Però hi ha gent que per casualitats de la vida, per exemple, després de la paternitat o la maternitat, que no dorms bé perquè t'obliga la situació, t'acostumes a dormir lleugerament i en interrupcions. I després d'aquest període et quedes, el teu cervell es queda en això. I això és el pitjor perquè et desperta qualsevol cosa. Et desperta un ruï, un sorollet, et desperta el fred, el calor, et desperta... Els teus propis somnis et poden despertar. I això, però també es pot arreglar, el primer, el segon. I el tercer és l'insomni que tots tindrem en algun moment, que és l'insomni que jo anomeno per preocupacions diurnes. És a dir, si tens un examen el dia següent o t'has discutit amb el nòvio, amb la nòvia, pues el dia, clar, et costa dormir. Són aquests tres tipus d'insomnis. I cuidado, que els tres tenen solució. I podem tornar a dormir perfectament bé, sense pastilles, amb un entrenament mental específic.
1: Sí, un tema de treballar-te psicològicament.
2: Absolutament. I a més això està superdemostrat amb centenars d'estudis publicats a les millors revistes científiques. El que passa és que o es desconeixen, molt professionals desconeixen aquesta metodologia cognitivo-conductual que està demostrada, o la gent el que vol primer és la pastilla ràpid perquè l'altre requereix un entreno, I clar, de vegades això és més difícil.
1: A veure, recordo que estem parlant amb el Rafael Santandreu. Ell és psicòleg i autor de diversos llibres, com Sense por, l'art de no amagar-se la vida, però n'hi ha un altre també, que és el que ens ocupa avui, que és un llibre que es titula Dormir quan no pots dormir. Abans d'aprofundir més amb l'insomni, de que aviam si el Rafael Santandreu li pot donar una solució definitiva a la Natàlia Rodríguez, parlem un moment dels rellotges intel·ligents, perquè és un element que ha entrat a la nostra vida quotidiana, ens dona molta informació de com dormim, però primera pregunta que li vull fer és, són fiables?
2: No molt fiables, perquè per analitzar el son has de fer sí o sí una anàlisi del son fets a una clínica, t'has de quedar a dormir i t'han de revisar bé totes les funcions amb diferents anàlisis, i aquests no serveixen molt. I a més tenen un problema, a part de la fiabilitat, que tenen un perill molt gran, que poden obsessionar molt a moltíssima gent, que és precisament una de les causes d'insomni, la hiperpreocupació per dormir perfectament. Aquest és un dels grans motius de que hi hagi la plaga d'insomni que vivim en l'actualitat. La idea de que no dormir puntualment és superperillós per la salut, o al dia següent serà terrorífic, no podré treballar, estaré supercansat, inclús deprimit, no? I això és clar, li agafes una por al fet de no dormir, que és paradoxalment el que provoca molt insomni, no? Al contrari, les persones que dormen millor són aquelles que puntualment no dormir una nit no els importa en absolut, es relaxen, i paradoxalment això fa que no els hi passi això, els hi passi molt poc. Per tant, lo dels rellotges, realment jo no porto ni penso portar cap d'aquests per aquestes dues raons. Primer, perquè et poden emparanoiar moltíssim, i segon, perquè tampoc funcionen molt bé, així que...
1: Clar, precisament l'Eduard Estivill ha defensat en una entrevista recent, si crec que recordar l'Agència Catalana de Notícies, ell ha rebutjat el rellotge, com estàs fent tu, i ell diu que el que cal és fixar-nos en l'energia que tenim durant el dia.
2: Ah, exactament, exactament, amb això s'obre i basta, perquè a més, aquests nivells que t'indiquen de la quantitat de sueño REM són profund, sí, són lleuger, tampoc et diu la qualitat d'aquest tipus de son REM, d'aquest son profund i d'aquest lleuger. Pots tenir els percentatges adequats, però no amb la qualitat individual d'aquestes, no ho dona aquesta màquina. Per tant, et dona més informació com t'aixeques el dia següent, fixa't.
1: Clar, clar, clar, com et notes, no?
2: Exactament, aleshores són molt imperfectes, i segon, i el més important és que et poden obsessionar. Yeah. Això és el més important. Yeah. És com si tu, ara, mira, ara, si portessis un marcador que et diu com respires a cada segon de la teva respiració diària. Ui. O sigui, a tu t'agradaria portar això?
1: Oh, no, no, no.
3: Començaríem a ofegar-nos.
1: Començaries a obsessionar, i a fer-les.
2: Clar, és que, per què? Perquè, a més, el nostre cos, el nostre cos-ment, que moltes vegades va molt unit, està fet perquè això tu no tinguis en compte, no? La respiració no és cosa teva. La circulació de la sang no és cosa teva. Llavors, i és per alguna raó. És perquè prestar-li massa atenció seria contraproduent.
1: Yeah.
2: Moltes vegades, quan ens han parlat sobre l'insomni, erròniament, molt erròniament, ens parlen molt de la higiene de la son, com si fos...
1: Què és això?
2: I higiene de la son, doncs, que t'has de dormir sempre a la mateixa hora, amb la temperatura adequada, etc. I això és una errada molt gran.
1: Aquesta cosa rutinària no serveix.
2: És que saps què passa? Que no és ni la causa de l'insomni que té la gent, ni és la solució a l'insomni. No és que... Està bé, no va malament això, però no per aquest tema la gent té problemes per dormir. Tu coneixes gent que té insomni. Tu creus que sí, aquestes persones se'n van cada dia al llit sentint música de AC/DC i prenent cafeïna a tope?
1: No ho fan.
2: No ho fa ningú. És a dir, la gent ja té una... I sobretot si té insomni, ja té una higiene del son, de la son prou bona. I aquests experts els diuen, no, pues redobla la higiene de la son. Però si aquest no és el problema, és psicològic el problema, és la por a no dormir, que dormis massa lleuger, que no té res que veure amb la higiene de la son, i els problemes de llums. Però, i llavors, tanta més higiene de la son, el que pot fer paradoxalment és redoblar l'insomni, perquè encara t'obsessiona més que has de dormir. Per tant, fixa't, no és la solució. Un gran problema del tema de l'insomni a Espanya és que ens han informat malament. Entre les pastilles i els experts, pseudoexperts de la higiene de la son, el que han fet és augmentar el problema de l'insomni.
1: I les pantalles?
2: Si veus pantalles molt excitants, com podria ser veure pel·lis d'acció, o seria dolent, però una pantalla normal, a la major part de la gent no li fa res. Si la gent, repeteixo, si la gent no dorm, és perquè li ha agafat por a no dormir, una causa psicològica, perquè dorm massa lleugerament i el que ha de fer és tornar a dormir profundament, i perquè els problemes diurns li impedeixen dormir. I aquestes tres problemàtiques tenen una solució, que és molt sorprenent, és molt paradoxal. Si no te les expliquen, mai arribaries a trobar-les. Les vols saber.
1: Aquesta solució l'amplies i l'expliques en el llibre de forma llarga i entrant molt en detall, però si ens ho vols dir, nosaltres encantats.
2: Mira, et donaré, per exemple, una. La gent que té, que dorm massa lleugerament i que li desperta qualsevol cosa, el que ha de fer és adiestrar el seu cervell perquè torni a dormir profundament. I fixa't com es fa. És una manera molt curiosa. S'han d'anar a dormir durant 3 setmanes molt tard. Per què ho fem? Perquè arriben amb més càrrega de son, més cansanci. Llavors, de manera natural, el cervell dorm més profund. Després, a partir de la tercera setmana, el que s'ha de fer és avançar l'hora progressivament l'hora d'anar-se a dormir. I què guanyem amb això? Es va allargant la manera de dormir, però profundament. I el cervell es queda en aquest modo de dormir. I reaprenen a dormir profundament. I això és super sorprenent. Hi ha gent que portava 20 anys dormint de manera lleugera, ja pensava que ella dormia d'aquesta manera, i ha tornat a dormir com quan era adolescent. És a dir, es fica al llit i en 5 minuts es queden roque, i al dia següent els desperta només el despertador i els hi costa despertar-se. Diuen, ostres, com ha canviat això? És per una dada que la gent desconeix i és superimportant, que és que a dormir s'aprèn o se desaprèn. Nosaltres aprenem de petits a dormir profundament i seguit durant 8 hores, però per alguna cosa de la teva vida pots desaprendre i dormir lleugerament, que a més dormir lleugerament és dolent perquè t'aixeques i provoca insomni, però perquè també aquest tipus de son, de son no és tan reparadora com el somni una mica més profund. Per tant, però clar, ningú cauria del que ha de fer és durant un temps anar-se a dormir més tard, perquè les persones amb insomni el que solen fer és tot el contrari, cada cop se'n van a dormir més d'hora per aconseguir més temps de son, no? Més oportunitat de son, però el que estan fent és estabilitzar la seva manera dolenta de dormir, la seva de dormir lleugera, i aquesta és una de les estratègies. Hi ha diverses i totes són molt sorprenents, però, atenció, totes estan comprovades científicament.
1: Totes aquestes estratègies les explica el Rafael Santandreu en aquest llibre publicat per Rosa dels Vents, que és Dormir quan no pots dormir, amb això que promet el llibre del mètode comprovat per superar l'insomni, amb una suma d'estratègies com aquesta que ens explica el Rafael. Per tancar aquest tema, hi ha una qüestió. Dones i son, menopausa, sí, per exemple.
2: Pues mira, és veritat que la menopausa i també en l'home l'edat, a mesura que fas anys, et costa més dormir per diferents raons. Però, atenció, si tu dorms profundament, t'afectarà molt poc aquests canvis. Si tu dorms lleugerament, tot es despertarà. Et despertarà, ja m'ho diré, un sorollet, les ganes d'anar al lavabo... Els símptomes de la menopausa, qualsevol cosa. En canvi, si dorms profundament, això t'afectarà molt poc. Per tant, arribem a la mateixa posició.
1: Què dius, Natàlia?
0: No, perdoneu, és que no vull monopolitzar-ho, però és que ho sento, doctor, però vostè està clar que no ha tingut els efectes de la menopausa. No es tracta de... O sigui, quan a tu et desperta la calor, la suor, no és una cosa que et puguis tornar a dormir, és tremendament complicada de gestionar. El que passa que és una cosa silenciada, que en els estudis no s'ha tingut en compte el que els hi passa a les dones a partir d'una certa edat i que es considera normal, com tot el que té a veure amb la salut femenina, que s'aguantin, mira, doncs, pobretes, el que sigui. No és fàcil dormir amb la menopausa, no és una cosa lleugera que et puguis tornar a dormir, és més, t'interromp el son i després costa moltíssim tornar-lo a agafar, i jo ja no dic, no parlo de les dones que tenen insomni de per se, que a més s'afegeixen totes les preocupacions del dia, etcètera, etcètera. Per tant, la menopausa és un factor essencial de salut per les dones i de salut de son per les dones que la pateixen d'una manera, que són la immensa majoria, que pateixen els seus símptomes. Vull dir, no ho sento, però sí. Crec que això se li hauria de donar una mica d'atenció.
2: No, però està clar que hi ha factors físics o mèdics inclús que impedeixen dormir. Això està clar, La menopausa, el dolor perquè t'han operat de les dents o tens un dolor crònic. Però, atenció, està comprovat amb estudis que inclús les persones amb dolor crònic d'esquena crònic, incurable, dormen molt millor fent aquest adiestrament de la ment, que aconsegueix pal·liar, no solucionar completament en aquests casos, per descomptat, però pal·liar molt la dificultat per dormir. Dormiràs menys, és veritat, dormiràs en lloc de dormir 8 hores, dormiràs 7, inclús 6, però no arribaràs a produir-te un insomni radical de dormir 3-4 hores, que és el que li passa a aquest 2% de la població.
1: Rafael Santandreu, moltíssimes gràcies.
2: Igualment.
3: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
4: Uau, déu-n'hi-do.
5: M'encanta.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
2: Aquest estiu escapa't a l'Espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb

0: el que t'espera a espaigironès.com.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Roses i Figueres tenen un 30% de població estrangera. Són la tercera i la quarta ciutat gironina més gran de 18.000 habitants amb el percentatge més alt per darrere de Lloret i Salt. Desmantellen una plantació de marihuana amagada als boscos de Darnius amb més de 1.000 plantes. Quatre homes d'entre 29 i 37 anys van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra. El cultiu no s'atura a l'Empordà. Els radars de Girona generen 116 multes al dia durant el primer any. L'avinguda de Josep Tarradellas concentra més de la meitat de les 41.068 infraccions registrades, seguida del carrer de Pedret, que n'acumula 13.353. I és que els conductors que es creuen superiors a la resta i ho volen demostrar conduint, augmenta dia a dia. Només cal observar les nostres carreteres més properes.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
3: Mmm, que bo!
4: I parlant d'emocions...
5: 80. Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
2: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
5: Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
6: Decor Mòbil de Pairà. Fem realitat els teus somnis a la carretera de Figueres a Roses. Telèfon 972 50 64 54.
7: Empordà.
8: Fem salut.
9: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
2: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
4: I parlant d'emocions.
5: 68.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
10: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Això és la Caixa de Sorpreses.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Hola, bon dia. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: La Maroteca de la Ràdio.
5: Un refugi pel que ens agrada la ràdio, els que ens agrada que ens expliquin coses.
6: I simpum.
7: No sona. Ressona.
8: Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els productors de poma de Girona esperen que les onades de calor no els impediran aconseguir una collita rècord. Han començat la campanya amb la previsió de superar les 106.000 tones. Joan Sisquella.
2: Les estimacions inicials apunten a un increment del 30% de producció en comparació amb l'any passat i un 16% superior a la mitjana de les últimes 5 campanyes. Es basen en el mostreig que van fer a finals de juny i el president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona, David Casadellà, admet que les calorades del juliol poden provocar un lleuger descens de la producció.
3: A pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, no arribarem a aquestes previsions que s'havien marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
2: La campanya s'allargarà fins al desembre, que és quan es collen les varietats més tardanes, i des de Poma de Girona, que concentra el 37% de tota la producció de pomes de Catalunya, destaquen que els consumidors en poden trobar tot l'any perquè és una fruita, diuen, que manté intactes les seves qualitats.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Actualitzem.
6: Bon dia a tothom.
5: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
7: Radiovilasacra.cat.
8: Ja se sap que qui canta els seus mals espanta.
9: Me sale una irme.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: La Figuereta.
2: Som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall.
3: El programa de l'estiu. Divendres i dissabtes, quan menys, tu esperes.
4: Què vols fer-hi? Som Ràdio Vila-sacra. És...

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos. Un viatge en el temps.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir. Ti.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
5: Mira.

0: pàgina web, que no és un blog, radiovilasacra.cat, tota la informació de la vostra ràdio al detall.
1: Com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.

0: I parlant d'emocions.
1: 41.
2: Anem a temes...
3: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara, des de l'Alt Empordà al món, avui Vilaür.
3: El poble de Vilaür, avui com ahir, s'aferra al pit de la mare terra que l'ha criat Cast i Bru. Amb la sella del portal que amb el seu passat l'enllaça, emmarca el cor de la plaça, plena de llum tardoral. S'entrelliga amb els carrers de cases humils i fortes, que a la llinda de les portes aboquen puig i geners. Ho recorda el constructor que tot arreu deixa rastre, des de la casa a la castra i al temple d'on fou rector. Era, masia i camí, camps oberts, verd de pineda, pedra d'or, núvols de seda i la terra per coixí. El poble de Vilaür, entre collita i collita, fa certa l'antiga dita del poble amb tothom rellú.
2: Viatjant musicalment parlant arreu del món, o que vostè quer saber de veritat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures han afectat negativament les seves vendes al juliol perquè la gent surt menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. Ignasi Pietx n'és el president.
2: A les 4 de la tarda no sortirà a passejar ni a comprar perquè fa massa calor i probablement sortirà més cap al final del dia, cap a les 7 de la tarda. Amb la qual cosa també tens menys hores per poder doncs, vendre. I això sí que s'ha tornat una mica amb les vendes. Si no hagués estat probablement per la climatologia, creiem que les vendes haguessin pogut ser doncs, més positives.
1: Per contra, alguns comerços s'han beneficiat de la calor. Les botigues de parament de la llar que venen ventiladors i aires condicionats han augmentat molt les vendes i també els establiments que estan situats en centres comercials.
2: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs en una casa que condiciona en tema de refrigeració, doncs home, anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
1: L'indicador de Comertia indica que, en conjunt, el comerç ha venut un 8% més al juliol i anticipa que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vila-sacra per estar bé.
1: Que bé que s'està quan s'està bé.
2: És fantàstic, tu.
3: Doncs aquí continuem, aquí, a casa vostra, al K25. Una emissora que dia a dia el que pretén és apropar-nos a tots vosaltres amb tot el cor, amb tot el sentiment, amb tota la il·lusió. Treballant sense parar. 24 hores al dia. Per què? Molt fàcil. Perquè cal una emissora que ens identifiqui. Això és el que pretenem dia a dia.
0: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Sí, la set de la IFA i la...
4: Frases fetes amb Maribel Gutiérrez.
5: Hola a tothom. Si sou dels que us agrada deixar les coses ben clares, fer les observacions adients en algun afer, fer-hi puntualitzacions, sou dels que poseu en pràctica la frase feta següent: posar els punts sobre les is. Aquesta expressió l'hem de situar al segle XVI. Segons recull Joan Amades, el seu origen té a veure amb l'adaptació de l'escriptura de caràcter gòtic. Resulta que quan coincidien dues is de costat, era molt difícil identificar-les com a tals. Semblaven una u, de fet. Aleshores, es va decidir posar-hi com un accent damunt de les is per distingir-les precisament de les us. Amb el temps, i quan s'escrivia ràpid, va evolucionar cap al punt damunt de totes les is. Al principi va costar una mica, però al final va quedar fixat. Cal dir que hi havia copistes que no hi tenien cap inconvenient a aquest criteri, però n'hi havia que consideraven que els dels punts sobre les is eren gent primmirada, superdetallista o massa perfeccionista. A vegades no cal ser ni primmirat, ni superdetallista, ni massa perfeccionista amb les coses, però en segons quines circumstàncies, posar els punts sobre les is ens estalvia molts problemes. Perquè, recorrent a un refrany, tots sabem que les coses clares i la xocolata espessa.
1: Tot canvia i cada dia pot ser millor que l'anterior. Les nous catalanes són salut pel cor, memòria per la vida i energia per seguir endavant. Tradició i futur en un sol cruixit. Salut i territori amb les nous catalanes. Canvia de nou. Coneix-nos a nouscatalanes.cat.

0: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia. Les properes jornades s'imposarà una dorsal anticiclònica que farà pujar la temperatura de manera progressiva fins al cap de setmana. Malgrat això, es mantindrà la inestabilitat amb ruixats de tarda, sobretot al Pirineu. La temperatura mínima podrà pujar una mica amb una marcada sensació de xafogor, principalment en punts de la costa. En aquest sentit, es manté actiu l'avís de calor nocturna per la meitat sud de la costa, les Terres de l'Ebre i s'afegeix també al Segrià. Al matí la nuvolositat serà més densa al terç sud, sense descartar algun ruixat o gotellada febles cap al delta de l'Ebre. A la resta del sol es combinarà amb alguns núvols alts, a excepció de l'Empordà, on també hi haurà alguns núvols baixos. La màxima es mantindrà similar a Reus, si bé a Ponent podrà pujar lleugerament. Les nuvolades creixeran amb força i deixaran alguns ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i puntualment als ports, que seran entre febles i moderats en conjunt. Això no obstant, al Pirineu Oriental podran ser puntualment forts i per això s'ha activat un avís d'intensitat de precipitació al Ripollès, Berguedà i Lluçanès. A mitjà termini, els matins seran força assolellats i els ruixats de tarda reapareixeran dia sí i dia també. La temperatura tocarà sostre entre dijous i divendres amb màximes de 40 graus a l'interior i la intrusió de pols sahariana es mantindrà fins al cap de setmana com a mínim. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
7: Bon preu.
8: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
1: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
2: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
1: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
2: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
1: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida. Per això, ha de ser saludable per mantenir un bon estat de salut. Els aliments contenen nutrients com els hidrats de carboni, proteïnes, greixos, vitamines, minerals i l'aigua. S'ha de procurar menjar variat, amb moderació i de manera equilibrada, perquè cap aliment conté tots els nutrients. La piràmide de l'alimentació saludable aconsella sobre les proporcions dels diferents aliments que cal incloure a diari. És convenient que n'hi hagi de tots els grups, cereals i fècules, com el pa, l'arròs, la pasta o la patata, fruites i verdures, llet i derivats, carn, ous, peixos, llegums, oli i fruita seca i aigua per beure. Les carns grasses, les begudes ensucrades, els dolços i les llaminadures s'han de consumir amb moderació i de manera ocasional. També és important com i quan es mengen aquests aliments. Cal evitar els excessos, fer tres àpats principals al dia i menjar quelcom lleuger a mig matí i a mitja tarda. Cal menjar a poc, acompanyar els àpats amb aigua i mantenir una certa regularitat en els horaris, així com no saltar-se'n cap. És important fer un bon esmorzar per començar el dia amb energia, i aquest àpat és aconsellable que inclogui làctics, cereals i fruita. Utilitzeu oli d'oliva per cuinar i sistemes de cocció més senzills, com la planxa, el vapor, el bullit o la papillota. A part de l'alimentació equilibrada, és molt important l'activitat física. Cadascú ha de realitzar aquesta activitat física que més s'adapti a les seves necessitats. Per a algunes persones, serà realitzant algun esport i d'altres sumant diverses activitats de la vida diària. Recordeu adaptar la vostra alimentació a la qualitat d'exercici que realitzeu. I sobretot recordeu que el sedentarisme augmenta el risc de patir diverses malalties. Per millorar la nostra salut, doncs, és bàsic menjar saludable i moure'ns.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Informació, diversió i alegria.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Ara, propostes comercials sensacionals.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Ai, el primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i, sobretot, per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar, i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors, posem en una balança on està el risc o no? Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses. Però ara és molt difícil, pel tipus de valors socials que imperen, que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva, no vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure-ho d'allà on es veu, no haurà perdut una gran oportunitat. I sobretot entenc que la gent que, no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir parlar això, és molt en el sentit de dir, escolta, la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és, tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar, ostres, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho havies d'haver fet, perquè potser sí que se deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos he vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri. i no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? Què passa si no el veus?
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
3: Repetiràs.
6: Què necessites avui?
7: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu supereconòmic.
8: Pensa en un producte. Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.

0: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
1: Les nostres receptes a una tu encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carns fresques. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que a Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per a gossos i

0: I parlant d'emocions.
1: 97.
2: Benvinguts als que encara escolteu la ràdio a la ràdio.
3: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treballa amb nosaltres. Grup Tramuntana.

0: Ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Jo no sé què passa al jovent, que tots parlen en castellà
6: sense que els caigui la cara de vergonya.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
7: Repetiràs.
3: Comença a haver-hi...

0: repassem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupó extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupó extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupó extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: A primeres hores d'aquest dimarts, aquí a les comarques gironines, ens hem despertat amb la presència abundant de molts núvols a moltes viles costaneres de la Costa Brava. Però a mesura que vagi passant la jornada, aquests núvols s'aniran trencant i en general al migdia serà molt assolellat. Serà a partir de primeres hores de la tarda que tornarem a tenir l'aparició de molts ruixats inicialment per les comarques de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. I a mesura que vagi passant les hores de la tarda, acabaran afectant també a punts de la Garrotxa, de l'interior de l'Alt Empordà, del Pla de l'Estany i arribant inclús al nord del Gironès. Tot plegat amb un migdia que tornarà a ser càlid, amb unes temperatures que sobretot a la zona del Gironès, del Pla de l'Estany i també del sud de l'Alt Empordà esperem unes màximes que puguin arribar a rondar entre els 36 a 38 graus.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
10: Et volem escoltar.
11: Ai, el primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i sobretot per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors, posem en una balança on està el risc o no? Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses. Però ara és molt difícil, pel tipus de valors socials que imperen, que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan, de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva, no vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials, i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses. Com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar-hi, ara li sembla que si no va veure-ho, d'allà on es veu, no haurà perdut una gran oportunitat. I sobretot entenc que la gent que, no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir per això, és molt en el sentit de dir, escolta, la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, no s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és, tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar, hòstia, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho hauries d'haver fet, perquè potser sí que se deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos he vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri, i no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? Què passa si no el veus?
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
8: Repetiràs.
12: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
13: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però no és suficient.
14: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.
15: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
16: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
17: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
16: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
17: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
16: Informació a revés95.com.
18: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vilasacra, senzillament.
19: Què?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest any, al mes de juny, s'han venut prop de 9.500 pisos i cases a Catalunya. L'any 2007, en el boom immobiliari, van ser unes 9.700, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. La gran majoria de les operacions, 7.500, són d'habitatges de segona mà. L'impuls del juny fa que les vendes acumulades durant el primer semestre de l'any superin les del mateix període de l'any passat.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
4: Una societat ben informada sap tot allò que passa. Des de tots els punts de vista, amb totes les opinions. La informació que necessites, tal com la vols. Amb rigor, clara i directa. Cada dia.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: Una germana pot ser la cosa més incomprensible del món. La gran família d'Antònia Carré Pons parla d'aquest vincle. És el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. No te la perdis. A Club Editor.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
2: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
1: Tota la informació relativa a la teva comunitat. D'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn. Allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
2: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprenda.
2: Fer el treball de recerca, aprovar la selectivitat, triar carrera i universitat. Ningú ha dit que ser adolescent sigui fàcil. Si tens preguntes que no saps a qui fer, entra al web preparats.cat. Testos d'orientació, videotutorials, exàmens de CELE, cursos gratuïts, sortejos... Tot això i molt més t'espera al web de referència per triar els teus estudis.
3: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
4: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
5: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
6: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raig.

0: viatge en el temps.
1: I parlant d'emocions.
2: 71. Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
3: És millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
4: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
5: Hola, bon dia. Em dic Evan Díaz i soc de la classe dels aviadors i aviadores. El títol del llibre que us recomano és Els escacs de Roman Todan. El llibre ensenya jugades d'escacs.

La transició energètica és el futur. Per això cal escoltar tothom qui la farà possible a la seva terra. Cal dialogar per evitar conflictes entre les energètiques i el món rural. T'ho expliquem a renovemoslasrenovables.com.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: Bones! Un tema bastant punyent per una veïna meva, pobra senyora, doncs va confiar amb el dels segells, i estava amb l'associació aquesta de que reclamen doncs el que ella va invertir, perquè ella va invertir uns cèntims i va contractar un pla de pensions a través d'això. I, esclar, en aquells temps cobrava ja unes 60.000 pessetes cada mes. I va estar cobrant-lo durant dos anys i les va deixar de cobrar perquè es va crear aquest plei d'aquesta estafa descomunal. I a mi em sap molt greu que hagi fet aquesta estafa i jo li vaig donar ànims, mirant de moure el tema, de posar-nos al dia i jo t'ajudaré.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
7: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
8: Pessigolles.

En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a cum versare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles.

0: L'estiu està bé.
1: I si estem connectats dia i nit a Ràdio Vila-sacra?
2: Què?
0: Està molt millor.
3: Molt. De Catalunya al món.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Tenim el que d'altres no tenen.
6: Oi, jote.
7: Catalunya Informació.
8: El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org

Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11.

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra feina, i anònimament. Gràcies.
1: Avui cal més feina i menys ximpleria.
2: Veniu, veniu! Us revelarem un secret.

Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on la gravetat sembla no funcionar com esperaries. Un exemple famós és la Mystery Spot. En aquest lloc, les persones experimenten sensacions estranyes. Sembla que els objectes roden cap amunt, que la gent es manté dreta en angles impossibles o que l'alçada d'una persona canvia segons on es col·loca. A primera vista, dona la impressió que la gravetat està alterada, però en realitat no és que la gravetat funcioni diferent, sinó és que és una il·lusió òptica molt potent. L'entorn està construït amb angles inclinats i referències visuals distorsionades que confonen el cervell. Com que el nostre sistema d'equilibri depèn molt del que veiem, acabem interpretant malament què és vertical i què és horitzontal. Això fa que coses normals semblin impossibles. Per exemple, una pilota pot semblar que puja quan en realitat baixa per una superfície inclinada de manera estranya. Aquest tipus de llocs són fascinants perquè mostren com el cervell pot ser enganyat fàcilment. La nostra percepció de la realitat no sempre és objectiva, sinó que és una interpretació basada en pistes visuals.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: A primeres hores d'aquest dimarts, aquí a les comarques gironines, ens hem despertat amb la presència abundant de molts núvols a moltes viles costaneres de la Costa Brava. Però a mesura que els hi passa la jornada, aquests núvols s'aniran trencant i en general al migdia serà molt assolellat. Serà a partir de primeres hores de la tarda que tornarem a tenir l'aparició de molts ruixats inicialment per les comarques de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. I a mesura que vagi passant les hores de la tarda, acabaran afectant també a punts de la Garrotxa, de l'interior de l'Alt Empordà, del Pla de l'Estany i arribant inclús al nord del Gironès. Tot plegat amb un migdia que tornarà a ser càlid, amb unes temperatures que, sobretot a la zona del Gironès, del Pla de l'Estany i també del sud de l'Alt Empordà, esperem unes màximes que puguin arribar a rondar entre els 36 a 38 graus.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu i esclat.
9: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
10: Et volem escoltar.
11: Ai, el primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i sobretot per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar, i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors, posem en una balança on està el risc o no? Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses. Però ara és molt difícil, pel tipus de valors socials que imperen, que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva, no vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure'l d'allà on es veu, no haurà perdut una gran oportunitat. I sobretot entenc que la gent que, no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir parlar això, és molt en el sentit de dir, escolta, la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, no s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar, ostres, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho havies d'haver fet, perquè potser sí que se deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos hi vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri, i no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? Què passa si no el veus?
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
8: Repetiràs.
12: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
13: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però no és suficient.
14: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia tanto eclipse.
15: Escolta,

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta.

0: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
1: Flash Bazar en Pura Brava.
2: Objectes de regal, decoració...
1: Tot per la llar, detalls.
2: El que busques pel detall perfecte.
1: Carrer Puigmal, 44, Empúria Brava. I a Roses. Gran Via, Pau Casals, 187.
2: Flash Bazar.
1: Empúria Brava.

0: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions i els fantasmes als castells.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Mira, això, pues que quan sigui a casa, quan hi ha l'ovelló, llavors, doncs, i després una altra cosa que ara amb la gent, pues a veure si ho podem aconseguir, perquè si nosaltres hem de parlar el català, bueno, pues ells hem de parlar l'occità, que si no també ho perdran, i això, quan estiguis jubilat.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: No escoltar aquesta emissora si saps molt de qualsevol tema. Al quedar enganxat sentint sensacions, se't podria acumular cultura al cervell.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: és?
1: És meravellós.
2: Propostes en xarxa.
3: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
4: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
3: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el doctor Carles Bernés, director d'Oftaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
3: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 1-2

0: 3U2-2 i portant el marcatge de la ACE. Abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
1: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
2: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
3: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però no és suficient.
4: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.
1: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines.
5: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
6: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
5: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Desperté.

0: venir a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
1: Veig, veig.
0: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
1: Ja no arribo.
0: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
1: Plàtans i iogurts.
0: I per tot això...

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé. Molt a prop teu trobaràs 46 càmpings i resorts, al mig de la natura, envoltats de muntanyes, llacs i rius, al Pirineu de Lleida.
1: Entra a campingsdelleida.com i troba el teu estiu. Actiu, relaxat, explorador, cultural.
0: Tens un munt de possibilitats per a tu i els teus.
1: Amb la col·laboració de Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí. Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters...

0: escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
2: Som d'aquí. Avancem junts.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Aviat ja torna, serà pitjor que en Franco, això. Ah? A veure, si ara nosaltres... a veure, però de què? De què van? Jo no, ho trobo molt malament. Era el que jo em volia.
2: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
5: Què vols dir?
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Això sí.
8: És així i ja està.
9: Ui, quina joia que ve ara.
10: Tant, tant, tant, que déu-n'hi-do.
11: Sí.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. Gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta.
2: Aigües de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'addicció que perpetuen els adults és la necessitat que alguns tenen de pagar per no tenir accés al mòbil durant una hora. És el que es coneix com Offline Club, un moviment que va néixer a Amsterdam i que fa 2 anys va arribar aquí. La majoria dels assistents tenen entre 30 i 45 anys i en aquestes trobades busquen reconnectar amb ells mateixos, amb l'entorn i també estar presents. La Mònic Golay, fundadora de la capital catalana, ironitza sobre la necessitat d'aquestes reunions, però assegura que a dia d'avui una de les maneres de gestionar la hiperconnectivitat.
2: O sea, esto nos lo dicen hace 20 años y me hubiera reído hasta yo. Pero es que es muy difícil desconectar, ¿no? Porque siempre tenemos el hábito de querer estar conectados a todas horas y el aburrimiento no tiene cabida en nuestro día a día. Entonces, a la mínima, pues sacamos el móvil, pues miramos esto o entramos en alguna red social.
1: Una desconnexió digital que és molt necessària i també un dret, si parlem en concret de la desconnexió digital en l'àmbit laboral, Llorenç.
3: Poder desconnectar durant les vacances és un dret dels treballadors. En l'actualitat, gran part d'aquesta desconnexió passa per deixar el mòbil de banda i oblidar-se de tot el que està relacionat amb la feina. Missatges, trucades, correus, un seguit de coses que poden estar alterant la nostra tranquil·litat. Eduard Blasi és advocat expert en dret digital.
4: No tenir aquesta sobrecàrrega digital o aquestes obligacions que a vegades tenim a contestar doncs, certes comunicacions i que realment no ens deixen aprofitar realment les vacances.
3: De vegades els treballadors poden sentir-se pressionats per respondre a missatges i correus dels seus caps, però fer-ho mai serà una obligació ni pot portar conseqüències negatives.
4: Ens poden enviar un correu mentre estem de vacances, ens poden enviar un WhatsApp mentre estem de vacances. El que no s'espera és que el treballador contesti. Òbviament, hi ha una sèrie de cauteles que ha d'adoptar també una empresa i si és conscient que està utilitzant un telèfon personal, doncs en principi evitar també utilitzar aquest canal.
3: Si l'empresa no respecta el dret, els treballadors hauran de comunicar-ho internament als departaments jurídics i legals o bé denunciar-ho davant la inspecció de treball.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
5: Ha estat un any diferent, però malgrat tots els obstacles, li has posat ganes, il·lusió, enginy, creativitat i música.

0: Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que gràcies a la seva formulació ofereix el màxim desenvolupament de les plantes protegint el planeta. Vital Garden.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: Bon dia, Gageno. Bon dia. Quina és de les tres històries la que consideres que és certa?
6: A mi passa una mica com a tu, que no me'n crec cap.
7: Pues mira.
6: Perquè cadascuna sembla més increïble.
7: Pues mira.
6: Però...
7: Què més?
6: Però...
7: M'ha tocat la grossa.
6: Però...
7: Les temperatures baixen.
6: Allò, Berna, de decidir una...
7: L'humitat baixa, el vent baixa, la pressió atmosfèrica baixa.
6: Ja m'acabo decidint.
7: Fixa, quina baixada.
6: No el conec.
7: Vol dir que això ja és fresqueta.
6: És clar, és que aquesta segona part no em lliga. Però sí, jo trio aquesta, va.
7: Pues mira.
5: Tu tries la de la que va saltant amb paracaigudes.
6: Sí, ja no sé què dir, sí.
5: Bueno.
6: Sí, vale. Perquè és que el consell no i el ramadà trobo una mica il·lògic que deixin participar en una festa... Sent no creient com... Bueno, no sent creient d'aquella religió com suposo que no és ell. Però bé, no ho sé.
5: Sí. Bueno, vale.
6: Sí.
7: Molt maca. Vinga. Apa.
8: Molt. És que, Geno, és que d'en Guillem, de totes tres, t'esperes totes tres, eh?
7: Consell de guerra.
6: És que és això, és que per una part no i per l'altra part sí, dius, mira.
7: Farem un número.
8: Vale. Ja aquest és capaç d'això i de molt més.
6: Sí, ja, m'ho imagino.
7: I punt.
5: Molt bé, ara el que ens queda saber és la solució de l'enigma.
7: I punt.
6: Sí.
5: Pues jo et dic la veritat. Ahir el vaig escoltar amb molta atenció. El vaig tornar a repassar, vaig agafar un foli, no ho sé. Ahir el vaig escoltar amb molta atenció.
6: No?
5: No, i el Josep no sé si el sap.
8: No, jo tampoc. I mira que vaig estar mirant els vocals, com deies tu, els números par, els impars, els vocals par, els impars.
7: Vale, vale.
8: Tot.
7: Vale, vale.
6: Sí. Bé, doncs vinga, donem la solució directament, no?
5: A veure.
6: Vinga. O sigui, el que sembla és que s'hagi de buscar la meitat, no?
5: Sembla.
6: Era lògic, no? 18-9,
5: sí,
6: 8-4, 14-7. Doncs no, sinó que s'havia de mirar 4-14-7, 18-9.
5: 9, molt bé.
6: 8.
5: 8 no té 9.
6: No.
8: La meitat, 4.
6: 4.
5: Ah, vale.
6: I diu
5: però
6: 14.
5: No és la meitat, 9, de 4, no?
8: No, 8.
6: No, res, 18-9.
5: Sí.
6: I ja li diuen bé.
5: Sí.
6: O sigui, no s'ha de buscar 18-9, la meitat no s'havia de buscar, ho semblava. Per exemple, llavors diuen 14-7-0, és perquè 0 té 3, però quan diu 6-6-4.
5: Vale.
8: Ah, vale.
6: El veieu?
8: Vale.
5: Vale.
6: Exacte.
8: Clara.
5: Vale.
8: Vale.
6: Sí?
5: Sí, home, ara ja està clar.
6: Ara sí.
5: Ara està clar.
6: Ara tenim clar.
5: Sí.
8: Vale.
5: Ah.
6: Però era molt maco, eh?
8: És que... Vale.
5: Ah.
7: Bueno, pues...
8: Digues.
7: Jo no sé si...
8: Ara.
7: Jo sí...
8: Oi, ei.
7: Sí, home, sí. No ho sé.
8: Ah.
9: A punt per dir sí. Ara, a la casa dels avis, escolteu això.
10: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
11: Rondalla del fill del jugador. Segona part. Jesús, davant de la seva bondat de cor, va dir-li: «Veig que tens molt bon cor i que mereixes més bona sort que no tens. Jo et donaré un parell de coses de virtut perquè no hagis de treballar només per la vida ni hagis d'anar a demanar caritat. Aquí tens aquesta bossa que sempre trobaràs plena de diners per més que en gastis. I aquestes tovalles, que et portaran allà on vulguis anar i que, estenent-les damunt d'una taula, te la pararan de seguida dels menjars més bons i més gustosos». El fill del jugador agafà la bossa i les tovalles. Va besar la mà de Nostre Senyor i se'n va anar cap a casa de l'amo a tornar els bous i l'arada i a dir-li que no volia treballar més. Va saber que el jugador que havia guanyat els béns del seu pare es venia a la casa i les hisendes que havien estat seves. Ell, que el va anar a trobar i amb els diners que va treure de la bossa, tot ho tornà a comprar. Va estendre les tovalles a terra, s'hi va posar de peus al damunt i va dir que volia anar a parar allà on eren el seu pare i la seva mare. I rum! En un tancar i obrir d'ulls, les tovalles el van portar en un carreró de mala mort, on hi havia el seu pare i la seva mare, que anaven demanant caritat de porta en porta. Els va dir que ja havia comprat la casa i les hisendes que s'havien jugat. Va estendre les tovalles al mig del carrer, tots tres s'hi van posar damunt i rum! En un instant vam tornar a ser a casa seva. El fill parà la taula amb les tovalles i de seguida es van omplir de platades i més platades de vianda i ampolles de bon vi. I tots tres van fer un bon dinar per celebrar que ja tornaven a tenir tot el que havien perdut. El pare es penedí molt del que havia fet i va jurar no jugar mai més. I junt amb la seva dona i el seu fill van viure sempre més en pau i tranquil·litat. Rondalla recollida de boca de Maria Moixí d'Olot, el 1918. Rondalles a peu.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
2: A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.
3: Busques inspiració? Primavera, viatge i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o a aenaparking.com.
4: Aquest és un missatge adreçat al comerç, empresa i autònoms del nostre municipi. Tens Facebook, Twitter o altres xarxes socials? Fas servir WhatsApp o aplicacions de missatgeria? Tens web? Envies mails? Tens aparador? Fas publicitat a premsa o revistes locals? Amb Offer.cat converteix els teus mitjans habituals de promoció en punts de venda online. És molt senzill. Entra a la web o aplicació i en tan sols 3 minuts crea ofertes dels teus productes i comparteix-les amb les teves xarxes per convertir-les en punts de promoció o venda online. Amb Offer.cat, vendre online ja és a l'abast de tothom. I recorda, Offer.cat també és una aplicació on podràs trobar les millors ofertes de Catalunya. Descarrega-te-la gratuïtament des de Google Play o App Store. Per més informació, www.offer.cat. Si el teu municipi està adherit a Offer.cat, recorda que és un servei gratuït, amb el suport de CaixaBank.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja?
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: En 132 anys d'història, el zoo les ha viscut de tots colors i si d'alguna cosa en poden estar segurs és que ha estat pràcticament sempre a la llarg de la seva vida en constant renovació. Maite Boada.
1: Aquest és el zoo dels lleons marins, un dels animals més reconeixibles del zoo de Barcelona, però al recinte hi trobarem també altres espècies més desconegudes i sobretot amenaçades, com ara el mainà de Bali, el faisà d'Edwards, l'ibis eremità, el guacamai gorja blau, la tortuga egípcia o la granota gegant de l'illa de Montserrat. Totes elles formen part dels programes de conservació i reintroducció d'espècies. Cal tenir en compte que des del 2019 el zoo de Barcelona està centrat en protegir la biodiversitat. L'equipament municipal, assegura el seu director Cito Alarcón, ha superat la mort el 2003 de Floquet de Neu, el goril·la albí que va viure 37 anys a Barcelona.
2: Sí, avui dia el tema del Floquet de Neu, que li devem molt perquè vam estar a les primeres portades dels tabloides internacionals, avui dia és impossible. Nosaltres no podem tenir animals que es van a caçar a la natura. Nosaltres intercanviem animals seguint els criteris dels coordinadors de les espècies amb altres dos i treballem precisament per preservar aquestes espècies i per garantir una diversitat genètica.
1: El que no ha canviat, o potser no tant, són alguns dels serveis interns, com ara les cuines, on a primera hora del matí, explica el cap de logística Òscar Pérez, comencen a preparar-se els àpats que després els diferents cuidadors s'encarregaran de repartir.
3: Uy, a grosso modo, no sé, a lo mejor de carne, pues a lo mejor manejamos unos 500 kilos a la semana, de pienso más, de pienso bastantes más, y sobre todo de forrajes. Forrajes es quizás de lo que más se maneja, que a lo mejor se están entre unos 15 y 20 mil kilos al mes.
1: Quan visitin el zoo, disfrutin de la contemplació dels animals i pensin també en tota la feina que hi ha al darrere i vigilin amb l'impacte que la visita pot provocar als seus fills, perquè després d'anar per primera vegada amb el seu avi, l'actual responsable del recinte, de petit, volia ser davanter central del Barça, primer ballarí del Bolsoi i director del zoo.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per l'observació de l'eclipsi solar total es van definint tots els dispositius de seguretat, mobilitat i de salut per a gestionar un fenomen que observaran milions de persones arreu del territori. I en aquest sentit, i més enllà dels controls de trànsit que ja s'han començat a desplegar des d'aquest cap de setmana, Salut també ha previst un pla de contingència d'acord amb les possibles patologies que es preveu que incrementin la demanda assistencial, especialment les relacionades amb malalties comunes, accidents de trànsit i, sobretot, problemes oftalmològics. I és que no posar-se les ulleres homologades o mirar a ull nul eclipsi, com descriu la doctora Marta Garrido, oftalmòloga de Vall d'Hebron, pot tenir greus conseqüències.
2: El principal risc de mirar directament al sol durant l'eclipsi sense mesures protectores homologades és de patir dany a la retina central i, com a conseqüència, una pèrdua visual. El que pot produir són defectes de visió, pèrdua de visió o taques centrals. Llavors, davant de l'aparició de símptomes visuals a les hores o dies després de l'eclipsi, és important acudir a un professional de salut visual.
1: Per aquest motiu es reforçaran els dispositius d'atenció a 16 centres de primària de les regions sanitàries de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre des de la tarda del 12 fins a migdia del 14, però a més també tot el servei d'urgències de l'àmbit hospitalari des de la nit del 12 i fins a migdia del 14, amb més equips a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova a Lleida, però també els de Tarragona com l'Universitari Joan 23 i l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, atès que és quan es poden presentar sobretot els problemes oftalmològics. Salut també ha

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: I parlant d'emocions.
2: 52.

0: entre Groenlàndia i Islàndia hi ha un fenomen conegut com la cascada de l'Estret de Dinamarca. No és una cascada d'aigua que cau a l'aire lliure, sinó una enorme caiguda d'aigua sota el mar. El mecanisme és sorprenent. L'aigua procedent dels mars nòrdics és molt freda i, per tant, més densa que l'aigua més càlida de l'oceà Atlàntic. Quan aquestes masses d'aigua es troben, l'aigua freda s'esfonsa per una immensa pendent submarina, igual que l'aigua d'un riu cau per un penya-segat. Aquesta cascada submarina té un desnivell d'uns 3.500 metres, més de 3 vegades l'alçada de les Angel Falls, la cascada més alta sobre la Terra. A més, transporta milions de metres cúbics d'aigua cada segon, convertint-la en la cascada més gran coneguda del planeta.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La història ens fa guardians del nostre país, dels nostres orígens i dels nostres paisatges, que han fet que siguem com som. Paisatges que ens han fet un poble ferm i orgullós del que som i tenim.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Estàs fent un tràmit per internet i no te'n surts? La Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana ofereix diferents eines i serveis per facilitar la realització de tràmits.

0: Concentra en un sol espai tota l'ajuda necessària explicada de forma senzilla i amena. També pots rebre suport per als teus tràmits a través del telèfon 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
3: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
2: Perquè tot això no ho has perdut.

0: que lavarlo.
1: Es menester ponerlo otra vez.
0: Que no, que hay que lavarlo y ponerlo.
1: Ya te juega y trae la regadera.
0: Ya te pa' juega, hombre.
1: Ya te pa' juega. Mira.
2: Sinset FM.
3: Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy.
4: Festa i fires.
5: Fira?
4: L'Alt Empordà i Girona,
5: sí,
4: en general, sí, són pioneres i capdavanteres en l'organització i la realització de les millors fires de Catalunya. Proves tinc, eh?
5: Sí.
4: Mira, escolta.
5: Mira. Que t'ho ha dit, no?
4: Aquí, mira, què posa, mira què posa aquest paper.
5: Oh, ostres, sí, Déu-n'hi-do.
4: Què posa aquest paper? Girona, la número 1.
5: Girona.
4: La número 1.
5: La número 1.
4: La número 1, fires i festes.
5: I tant, veus, la pionera. Sí,
4: veus,
5: sí.
4: Ah. I mira que aquí baix que posa. L'Alt Empordà, superior.
5: Superior.
4: Alt Empordà, superior.
5: Superior. Tradicional. Casolà.
4: Emblemàtica.
5: Maca.
4: Emblemàtica.
5: Emblemàtica.
4: Que carai, ah, que carai de voler dir emblemàtica.
5: Emblemàtica.
4: Tu saps que la fira del mercat de carrer...
5: La fira del mercat de carrer.
4: Sí, del mercat de carrer.
5: Sí.
4: No del mercat d'una habitació.
5: No. Ah, vale.
4: La fira del mercat d'una habitació, que no. No, la del mercat de carrer es fa a la Bisbal d'Empordà.
5: Ah, sí?
4: Sí.
5: Anirem.
4: El primer de maig. El primer de maig tu vas a la Bisbal, sí, d'Empordà i a la fira del mercat de carrer.
5: Ah, on anirem? Jo t'haig de dir,
4: digues,
5: que a Brunyolà...
4: Sí.
5: Es fa la fira de la baralla... De la, no, de la baralla no, eh? De la ballana.
4: La de la baralla també seria maca, eh? De què va aquesta fira de baralles?
5: De baralles.
4: Aquí, a veure qui... A veure qui se baralla amb més estil.
5: Això, aquesta fira de la ballana, la tenim el primer cap de setmana d'octubre.
4: A Maçanet de la Selva, la fira de l'artesania es fa el primer de maig.
5: A Girona, les fires de Sant Narcís a Tots Sants.
4: De fires n'hi ha 33.000 i de trucades de telèfon 34.
5: 34.

0: A veure, que tenim una trucadeta des de Borrassà que ens diuen que diem moltes fires. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal?
1: Bé, gràcies a Déu.
0: Com es diu vostè?
1: Jo em dic Núria.
0: Núria, molt benvinguda, Núria, a casa seva.
1: Sí, gràcies.
0: M'està dient que diem moltes fires, però què passa? Digui.
1: Que aquí, a Borrassà, fem la fira de les flors.
0: Sí.
1: I vull dir, esclar, i no sento que ho comuniquin.
0: Bueno, quin dia es fa això, digui?
1: Es farà el dia del Corpus, perquè sempre corre el Corpus.
0: La tenien aquí,
1: també. Hi
0: haurà
1: fira, després fan les catifes pel carrer, i fan una exposició com de rams de flors, de camp i de, bueno, de silvestres i flors, doncs, de jardí, el que sigui. I queda molt maco. L'any passat va ser el primer any, estàvem una mica preocupats, però vam tenir molt i molt d'èxit.
0: Sí, però fixi's que també a Borrassà, pel que tinc aquí més a baix, que diu a Borrassà també es fa la Fira Internacional de l'Alioli.
1: Ah, també.
0: La segona quinzena de maig.
1: Però, bueno, és Borrassà,
0: És Borrassà.
1: Sí, participa
0: a
1: Borrassà, també.
0: Ah, participa a Borrassà.
1: Sí, també.
0: Sí, bueno, la tenia aquí, perquè estem una mica més a baix, perquè anem dient estonetes, encara no havíem arribat, però nosaltres tenim en compte a Borrassà, perquè la nostra comarca, primer de tot.
1: Sí.
0: Sí o no?
1: Que sí, tant. Veu.
0: Vostè que escolta habitualment o avui sempre, per casualitat?
1: Sempre. Jo quan m'aixeco ja poso la ràdio.
0: Quan s'aixeca?
1: Sí, hasta la nit.
0: A la nit també,
1: Sí, tant. Pues a vegades no puc dormir i, miri, estant al llit, escolto la ràdio i penso que així es pot tenir de son. Pues m'agrada molt també la cuina de la Maria.
0: Ah, la cuina de la Maria, sí, home, li agrada també. Sí. La coneix vostè, la Maria?
1: No.
0: Ah, no la coneix.
1: No.
0: O sigui, li agrada...
1: Segur que si la veiés, l'he de conèixer.
0: La ràdio que estem fent li agrada?
1: Sí, m'agrada.
0: Bueno, doncs...
1: Hi ha cançons d'aquell temps, que jo ja no soc pas jove, i la veritat és que te recorden temps passats i, bueno, t'agraden molt. Molt.
0: O sigui, estem fent una bona ràdio.
1: Sí, a mi sí, m'agrada molt.
0: Doncs una abraçada molt forta des de casa seva, i que Borrassà per nosaltres està en el nostre cor.
1: Ah, molt bé,
0: clar. I que qualsevol cosa que vostè vulgui donar a conèixer als nostres oients, aquí està la seva veu, aquí. Només ha de fer el que ha fet ara, trucar.
1: Sí, moltes gràcies.
0: Un petó molt fort.
1: Gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà. 19 de setembre, a partir de les 4 de la tarda.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.
0: Vine i veuràs. Més informació al 972507523. Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
4: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: compremelseucotxe.cat us ofereix aquest espai.
1: Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, més de 350 milions de persones al món tenen ansietat i a Catalunya afecta prop del 17% de la població. La majoria són dones. Respira, amb guió d'Àurea Muñoz i dibuixos de Judit Creuet, publicat per Planeta Còmic, visibilitza aquest trastorn, posant-li cara. Valèria Obereda.
2: L'Alice és la protagonista de la història i ja la primera pàgina es diu Respira, una paraula que Àurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, s'ha repetit molt.
3: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no?, que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respiro. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de ara un moment, respira. I així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
2: Quan l'autora passava per una situació d'ansietat, va canalitzar els seus sentiments escrivint. I d'aquí va sortir la idea. Plasmar-ho en un personatge que expliqui el que sent ajudarà que la gent ho entengui. Sentim Judit Creuet.
3: Teníem dos objectius principals amb aquest còmic. El primer és si alguna persona està passant per un procés així, pugui veure que no està sol, perquè moltes vegades aquests sentiments són molt aïllants. I l'altre objectiu era al revés, per gent que no pateix ansietat, poder ajudar-li a entendre què és patir ansietat, entendre què està passant, entendre com ajudar i poder estendre la mà.
2: Tot passa en una illa, que fan servir com a metàfora visual. Converteixen el mar en un símbol de l'ansietat, perquè tot el que l'Alice no vol afrontar l'ofega.
3: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no t'agradi veure'l, segueix allà.
2: Àurea Muñoz i Judit Creuet es coneixen de fa anys i han treballat amb molta complicitat. De fet, el procés ha estat una mica la inversa del que és habitual.
3: Ella va escriure una petita novel·la i me la va enviar. I jo a partir d'això vaig començar a fer els primers esbossos de com m'estava imaginant aquesta història que ella m'explicava en pàgines de còmic. I a partir d'aquí dèiem, doncs crec que la història no flueix tan bé com ho imaginava quan canvies d'escrita a dibuix. Anem a canviar-ho. I m'ho canviava i m'ho tornava a enviar i jo tornava a fer dibuixos. Fins que les dues no dèiem, vale, estem contentes, ara ho podem passar net. I amb aquest mètode de treball al final el que passava és que el guió venia després dels dibuixos. Un ordre poc usual.
2: I la recomanació és clara pels que tenen ansietat i els que els poden ajudar.
4: El més important és la comunicació. Fer el primer pas, que és difícil, no? Agafar una persona de confiança i dir-li m'està passant això, perquè moltes vegades també tenim la por a explicar-ho, però jo crec que ens hem de treure una mica aquestes pors i tothom sempre està disposat a ajudar. I la persona que ajuda algú que té ansietat, escoltar, preguntar què necessites, perquè cada persona que té ansietat és un món. Potser una persona necessita estar sola i posar-se la música i una altra persona necessita una abraçada. Per tant, comunicar-se moltíssim, escoltar moltíssim.
2: I com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.
5: Informació, música, entreteniment.

0: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català, que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
2: Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan.
3: Continuem amb la història de la música i l'etapa del romanticisme, que va ser més o menys durant el segle XIX i el començament del segle XX. Com bé podeu apreciar pel nom, les obres del romanticisme són dolces i ens fan sentir moltes emocions. El piano és l'instrument favorit dels compositors d'aquesta època.

El primer fragment de música clàssica que sentirem és del pianista i compositor Chopin. Aquest va compondre molts nocturns, és a dir, unes músiques relaxades i boniques per la nit. A veure què us fa sentir una de les seves obres, està interpretada per Chaimovic.

0: t'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
1: Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.

0: Ràdio Vilasacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
2: Recordi bé aquesta combinació.
3: Bueno,
4: no podré.
3: No podràs.
2: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
5: Aviam, si... com això? Primer, deixa'm dir una dita que a vegades em quedo, no sé si serà gaire dient, però amb raó o sense raó, el pobre sempre a la presó. Això era una vella dita que havia sentit a dir abans i encara, em sembla que encara és vàlida. Vinga.
6: Ràdio Vilasacra,

0: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mamparas, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila-sacra. Més info al 972-670073 o a friesmaterials.com.
1: A Vila-sacra compartim cultura.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per l'observació de l'eclipsi solar total es van definint tots els dispositius de seguretat, mobilitat i de salut per a gestionar un fenomen que observaran milions de persones arreu del territori. I en aquest sentit, i més enllà dels controls de trànsit que ja s'han començat a desplegar des d'aquest cap de setmana, Salut també ha previst un pla de contingència d'acord amb les possibles patologies que es preveu que incrementin la demanda assistencial, especialment les relacionades amb malalties comunes, accidents de trànsit i sobretot problemes oftalmològics. I és que no posar-se les ulleres homologades o mirar a un nul eclipsi, com descriu la doctora Marta Garrido, oftalmòloga de Vall d'Hebron, pot tenir greus conseqüències.
2: El principal risc de mirar directament al sol durant l'eclipsi sense mesures protectores homologades és de patir dany a la retina central i, com a conseqüència, una pèrdua visual. El que pot produir són defectes de visió, pèrdua de visió o taques centrals. Llavors, davant de l'aparició de símptomes visuals a les hores o dies després de l'eclipsi, és important acudir a un professional de salut visual.
1: Per aquest motiu es reforçaran els dispositius d'atenció a 16 centres de primària de les regions sanitàries de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre des de la tarda del 12 fins a migdia del 14, però a més també tot el servei d'urgències de l'àmbit hospitalari des de la nit del 12 i fins a migdia del 14, amb més equips a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova a Lleida, però també els de Tarragona com l'Universitari Joan 23 i l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, atès que és quan es poden presentar sobretot els problemes oftalmològics. Salut també ha previst un pla de contingència d'acord amb les possibles patologies que es preveu que incrementin la demanda assistencial i sobretot problemes oftalmològics. Com descriu la doctora Marta Garrido, oftalmòloga de Vall d'Hebron, pot tenir greus conseqüències.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber. On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
3: Cal saber triar en temps estrells.
4: Esto es el pro.
5: Zona d'Olot, 15 graus hores d'ara. Parlem del cap de setmana perquè els embassaments a hores d'ara, aquests núvols baixos, aquestes boires força espesses hores d'ara, a poc va remuntant, 4 graus hores d'ara. Doncs aquest divendres que aquest front que ens va creuant i que hores d'ara, aquestes bandes de pluges han deixat fins a hores d'ara. La Bisbal d'Empordà amb aquests 17 graus hores d'ara, amb restes d'inestabilitat hores d'ara, alguns dels registres hores d'ara, amb un cel fort o de pat hores d'ara. Avui, però, pendents a hores d'ara. Avui sí que plou i està plovent hores d'ara. 2 graus sota zero hores d'ara, cap a les comarques lleidatanes, hores d'ara. Temperatura força baixa, hores d'ara. A la cota 2100, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Imatges en directe, hores d'ara. Aquestes temperatures, hores d'ara. Núria, a la cota 2000, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Aquest termòmetre, hores d'ara. 7 graus, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Sí, a hores d'ara. Encara hores d'ara. Perquè a hores d'ara. Hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. Però hores d'ara. Hores d'ara. I encara hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. I a hores d'ara.

0: Mira que hi ha canals i canals i canals. I al final he acabat mirant la televisió a la carta, TV3 a la carta, perquè allò que fan en directe el després de sopar no hi ha res que em convenci, o no tinc l'habilitat. A veure si algú pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals. Ai, Déu meu. Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.
1: Que bo.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
1: Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols, juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració, amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: Pessigolles.
5: Joan, dorms?
6: Sí.
5: És que estava pensant que ja sé com fer la reforma de la casa. Renovarem tot el terra, les rajoles de la cuina, canviarem la banyera per un plat de dutxa amb columna d'hidromassatge,

0: Ja.
1: Sí, sí, Maria, ja ho farem demà.
0: Sí, sí, demà anirem a Fries.
2: La Maria ho té clar. I tu, com ho tens? Tot per a materials de la construcció a Fries Materials, a la zona comercial de Vila-sacra.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
4: Au, mira que bé.
5: Els que som d'aquí sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.

0: Són pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: Exacte.
1: Sóc en Nando Jubany. A la nostra cuina ens importen tant els plats que servim com els vins que els acompanyen.
2: Dels porcs ibèrics que es passegen per les deeses d'Extremadura ha arribat d'aquest tall del porc que ens era desconegut.
3: Josep Maria Blasi.
2: Hi ha raó per la gran estima gastronòmica que té el secreto. El porc ibèric posseix una de les característiques organolèptiques de molta categoria. Només cal pensar en el gust del pernil ibèric, comparar-lo amb el que proporcionen els porquets rosadets alimentats de pinso. Sense desmereixer l'esforç de cuiners per acompanyar les viandes amb salses i guarnicions treballades, amb els productes de gran gustositat m'inclino més per la simplicitat. Fet a la graella o a la planxa, només amb uns brins de farigola, sal, pebre, ja és un plaer.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Dos mesos d'espera a Girona i província per renovar el DNI. La subdelegació del govern a Girona ha activat un pla de xoc per ampliar la capacitat d'atenció els pròxims mesos. Augment de la quantitat de centres de culte a la província de Girona amb 6 centres, mentre que a Catalunya l'increment ha estat de 20. Dels gironins, 2 són islàmics, 3 de l'Església de Jesucrist dels darrers dies i un jueu. Tot i això, l'Església Catòlica segueix sent majoritària, amb el 78% dels centres de culte arreu de Catalunya i el 80% a la província de Girona. Actuen en grup en supermercats de la província per robar la bossa de mà o moneder. Aquest cas, a Torroella de Montgrí, amb el mètode de la collita, i en detenen un que queda en llibertat a les poques hores. Mentre que a l'Estartit els Mossos han detingut un altre home per un furt al mercat. Ni anar a comprar Podem Ja és queixa una clienta.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 32.
4: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: El programa dels dijous a la una de la matinada.
2: I parlant d'emocions.
3: 20.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action. Petits preus, grans somriures.
1: Action Figueres. El Carrefour de Vilatenim.
2: Tranquil·lament. En col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el doctor Carles Bernés, director d'Oftaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
2: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123-2-2 i portant el marcatge de la CE. Abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
1: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
3: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats a aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
4: Sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però no és suficient.
5: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.
1: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines.
6: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
7: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
8: Adéu, adéu!
9: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
10: Adéu.
9: Ser cívic és tenir servei.
11: One, two, one, two, three, four.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Escoltes Ràdio Vila-sagra perquè és la més maca.

0: Quines sensacions et queden al sentir això?
1: La fem entre tots.
2: Oi.
3: Hola, em dic Caterina i sóc dietista. Faig dietes. Volia fer un avís a tothom que faci dietes d'aprimament. Molt important. Les dietes de verdura i planxa, que no deixen menjar ni arròs, ni pasta, ni llegum, ni patata, a dinar o sopar més que un dia a la setmana, són molt perilloses perquè fan que perdis el pes molt ràpid, però que guanyis més del que has perdut i cada cop costi més de perdre el pes. Llavors, arribes als 40 anys amb 90 quilos i no pots perdre pes. O sigui, molt important. I que quan et facis infiltracions, sobretot, que no et punxin res per perdre pes si no saps el que porta. Molt important. Vale, doncs gràcies. Adeu.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: l'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre de mitjana 47 denúncies al Dia de Dones per maltractaments en l'àmbit de la parella. Ho ha revelat el director general del cos, Josep Lluís Trapero, en la clausura de la jornada sobre feminicidis que organitza el cos.
1: L'any passat es van denunciar 17.258 agressions en l'àmbit de la parella, 4.103 en l'àmbit familiar i 3.116 casos de violències sexuals. Aquestes xifres parlen per si soles. Parlen de dolor i d'un sistema al que li queda moltíssim camí per recórrer si vol que les dones se sentin segures a casa seva, al carrer, a la feina, de dia i de nit.
0: El major dels Mossos ha admès que mentre que els indicadors generals de seguretat ciutadana milloren, les xifres sobre les violències masclistes empitjoren. Entre el 2008 i el 2025 hi ha hagut 221 víctimes mortals per violència masclista a Catalunya, de les quals 179 es van produir en l'àmbit de la parella o l'exparella. En 3 de cada 10 casos hi havia denúncies anteriors. A més, 7 de cada 10 dones convivien amb l'agressor.
1: L'any passat es van denunciar 17.258 agressions en l'àmbit de la parella, 4.103 en l'àmbit familiar i 3.116 casos de violències sexuals.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: Perdona, qui ets? Què fas?
4: Tranqui. No em diràs que no m'ho estaves demanant? Si portes tota l'estona ensenyant-me les croquetes descaradament.
3: Tu el que tens és un morro que te'l trepitges.
4: No, però que això que és humà. Que si em provoques, doncs pico.
3: Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
5: Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continues te tomando la broma?
1: Un programa...
4: Per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa...
5: D'un sabor excel·lent.
1: Un programa on...
6: No importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
7: Ningú no et dona tant.
1: Sens dubte. No sé si m'entens.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: Els caldos. Quan arriba el fred, venen de gust els plats de cullera i uns dels més típics en gairebé totes les cultures són els caldos i les sopes. És una magnífica manera d'hidratar-se, d'aprofitar les vitamines i minerals, de coure les verdures i d'altres aliments, d'evitar el desaprofitament de les parts d'alguns vegetals com el tronc del bròcoli o les fulles del porro i d'escalfar i reconfortar l'organisme. Per fer un bon caldo vegetal, es sol seguir la fórmula de posar com a base verdures i hortalisses de fulla verda, arrels i tubercles, com ceba, api, porro, fulles de col, trossos de carbassa, pastanaga, xirivia, nap, patata, bolets... Podeu posar-ne tantes com vulgueu i us agradin. Aigua mineral fins cobrir tots els ingredients. Una font de greix saludable per facilitar la preparació i intensificar i equilibrar el seu sabor, com l'oli d'oliva verge extra o l'oli de coco. Aromatitzants, que solen ser els ingredients que primer s'afegeixen a la cassola perquè són els que més tarden a cuinar-se i influeixen sobre el sabor de la sopa, com la ceba, el porro, l'api, el nap, la pastanaga, el pebrot, l'all i el tomàquet. I també herbes aromàtiques i espècies com el julivert, el llorer, la farigola, el romaní, el pebre, el gingebre, l'anís, la caiena o la cúrcuma. Finalment, es poden posar altres condiments i guarniments, com sal, salsa de soja, pasta de miso o sucs de cítrics. També podeu afegir-hi ossos de carn, carcasses d'au, espines de peix o restes de marisc i consumir-lo tal qual o com a base per a la preparació d'altres plats. És important començar amb aigua freda a foc baix i coure durant força estona. Per exemple, per caldos de verdura uns 20 minuts i pels de carn unes 4 hores. Per acabar, un cop colat el caldo i deixat refredar, caldrà que retireu el greix que ha quedat a la superfície i que s'ha acumulat durant la cocció per aconseguir un caldo saludable i deliciós. Ara que ja coneixeu tots els trucs per cuinar un caldo perfecte, feu-ne una olla cada setmana per prendre una tassa de brou calent abans dels àpats, a mig matí o a mitja tarda per escalfar-vos, o utilitzeu-lo per preparar d'altres receptes amb cereals, llegums o sopes o cremes. Si veieu que us en sobra, no us preocupeu, congeleu-lo i així en tindreu a mà sempre que en necessiteu.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.
4: A vegades busquem fora el que ens falta.

0: Ei, què fas sol? Que t'han deixat plantat.
1: I ara? He quedat amb l'Anna, però no la localitzo. M'he quedat sense bateria.
0: Ah, ja veig que tu no tens el nou Popox P3.
1: Un Popox?
0: Quan tinguis bateria, connecta't a popox.com.

Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més d'un centenar d'ajuntaments de tot Catalunya ofereixen 310 solars per construir-hi habitatges protegits de lloguer assequible. S'hi podrien aixecar més 12.000 habitatges, segons el Departament de Territori. Aquest és el resultat de la segona convocatòria de la reserva de solars que ha fet el govern per mobilitzar terrenys on edificar aquests pisos de lloguer dins l'anomenat Pla 50.000. Les comarques gironines i l'àrea metropolitana de Barcelona són els territoris que més n'han inscrit. D'aquests solars n'hi ha un terç que ja tenen un promotor per construir-hi o que l'Ajuntament s'encarregarà de buscar-lo. Per la resta, els consistoris delegaran la cerca de constructor a la Generalitat.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Tota la informació de les comarques de Girona @cati_girona.

silenci. Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, al patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

0: Us preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
1: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
0: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
1: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.
2: Simplement brutal.

www.ferrovial.cat.uv. Enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900 300 400. 900 300 400.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.

0: Lacra.
1: Recordem que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.
2: Bar Frankfurt La Plaça, especialitats en entrepans combinats.
3: Plaça Major, 11 de Bàscara. Telèfon 972 55 16 67.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: tanca els ulls.
1: A la hora de raonar, Ràdio Vila-sacra cal escoltar.
2: Plena de vida i cultura.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al País Valencià, un espectacle pirotècnic al TEA, a la Marina Baixa, ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar el públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a corre-cuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició.
2: Agència Catalana de Notícies.
3: Contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
4: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Creus que l'FP no és per a tu? Això és perquè no coneixes Axtart. Axtart és la formació professional portada al màxim nivell.

0: formació professional per als qui busquen més. Informa't a extart.com.
1: I mentre li canta una vanera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pitxis com una rialla.
2: Les aigües són clares.
0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les habaneres.
3: Ràdio Vilasacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
4: I parlant d'emocions.
3: Ràdio Vilasacra.
5: 63.

0: Recordeu que si ens voleu explicar la vostra experiència ens podeu enviar notes de veu breus. L'en parlem.
1: 656 19 70 62.
2: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui la Jonquera.
1: La Jonquera té els joncs a Canadal, prop dels Estanys Silents, i per grans fites, tres castells en oblit i sis ermites, en cunys mig esborrats del temps feudal. A Panissars, record del monestir, esfondrat en la mort, Santa Maria, el forn de vidre, mas en agonia el nom, només el nom de Sant Martí. Santa Llúcia obre els ulls i manta els cors varada mig serrat com una barca. Mentre Sant Pere mor, al Pla de l'Arca, reviu al cim Sant Julià dels Torts. Rocabertí, niu de ligots, esclau dels abruptes penyals, es desferra. A sota els peus té l'agre de la terra, al seu damunt, l'estesa del cel blau. A Canadal i al Puig de Requesens, castell i ermita en solitud buscana, cap processó no cerca tramuntana, ni cap ermita sent olor d'encens. Tot queda en el passat, a prop i lluny del poble fronterer. I la Jonquera creix, esbarria, riu, alça bandera i grana com el blat del mes de juny.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.

0: cavalca sobre un peix volador.
1: Puja sobre el llom d'una cobra imperial.
2: I d'home és un drac mil·lenari.
3: Te'n recordes, i tant que te'n recordes. Vine a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel més entrades des de 79 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
4: La xarxa.
5: L'espectacle Nits de Circ fins ara havia triomfat a Besalú i Roses suma una tercera parada a Palamós on farà 6 representacions. Clàudia Roses.
6: Enguany l'espectacle bat el rècord de participació, 29 artistes de 8 països diferents. Hi haurà malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos, entre d'altres. El plat fort seran els trapezistes nord-americans Flying Caballero, guardonats al prestigiós Festival de Monte Carlo i capaços d'oferir el quadruple salt mortal en una mateixa representació. Nits de Circ aposta per trencar amb el format mític de la carpa vermella i blanca. Així ho ha explicat el director Genís Matabosc.
7: És un circ d'altíssima qualitat que es fa sota els estrels, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
6: Amb les entrades de la gira ja gairebé exaurides, la producció ha decidit sumar una darrera funció a Palamós que serà el 30 d'agost.
8: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Tu pots

deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaim tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaim i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972 84 42 11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: anem a pams.
1: Sentir-se bé, tot i la situació.
2: És qüestió d'actitud.
1: Ràdio Vila-sacra i on t'aràs.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà. 19 de setembre, a partir de les 4 de la tarda.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.
0: Vine i veuràs. Més informació al 97-250-75-23.
3: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
4: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
5: Hola, bon dia. Estic aquí sentada al sofà i no sé, tinc un tremolor dintre meu i el cor, saps? Em batega, però una cosa que us vaig escriure, el programa que ens ha fet més humans, de la gran família que heu format, volant per les ondes del nostre dial, heu arribat als racons de tot Catalunya i del més enllà. Sempre estarem tots junts i tots junts alçarem les nostres veus entonant ben fort, fort, ben fort la cançó Amics per sempre. Ho sento, però és un tremolor que tinc, que no... És que és una gran família.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Tiene un mensaje nuevo.
8: Bueno, jo sóc una senyora que fa poc que escolto la seva emissora i pues, m'agrada molt, sobretot el que donen vostès al migdia. Ara al migdia, ara precisament als migdies, que donen músiques que em recorden moltes coses. Jo pues, m'hauria agradat a veure si hi havia oportunitat de sentir una cançó que no sé si vostès la deuen tenir, però que és d'un cantante no americà. Bueno, americà, però de sud-americà, no? Que es diu Nelsonet, i que la música es diu, la cançó es diu Si les flores pudieran hablar. Bueno, si la tinguessin, la podríem donar al migdia, i si no la tenen, jo no la tinc, m'agradaria molt tenir-la perquè jo no he viscut aquí i per això no ho sé. Entonces, si volen telefonar-me al 972, pues, us estaré molt agraïda. Ok? Bueno, molt bé, moltes gràcies.

0: A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
1: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
2: Ai, caramba!

0: lana, a radio villa sacra tutta la setmana.
1: Sense't de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: L'alimentació durant el cicle menstrual. Coincidint amb la setmana del Dia Internacional de la Dona, una càpsula dirigida al sector femení. No és fins als anys 90 que es comença a estudiar i a donar importància a les diferents etapes i fases de la dona, els canvis adaptatius que es donen en cadascuna d'elles i el cicle. A més, la salut femenina depèn de la fisiologia i la biologia de la dona, tenint en compte les particularitats de cada etapa, l'adolescència, l'adultesa, la perimenopausa i la menopausa i les no normatives, l'embaràs i la lactància. Per això, cal tenir una visió integrativa on es valori l'alimentació, l'activitat física, el descans i la gestió emocional. El cicle menstrual comença al cervell, a l'eix hipotàlam, hipòfisis, ovaris, que és el que rep informació tant interna com externa i el que coordinarà les diferents fases, la folicular, l'ovulació, la lútia i la menstruació. Són necessaris diferents nutrients per tal d'assegurar un cicle correcte i l'ovulació. Al ser un procés inflamatori, pot produir molèsties, però no dolor agut, amenorrea, cicles més llargs de 35 dies, sagnats intermenstruals, migranyes, irritabilitat, ansietat o depressió, entre d'altres. Si es pateixen alguns d'aquests símptomes o d'altres, cal revisar amb el o la ginecòloga per tal de valorar si hi ha algun tipus de problema o alteració al cicle i fer un tractament multidisciplinari. Pel que fa a l'alimentació en general, a la fase folicular i l'ovulació, la base seran els vegetals de fulla verda i especialment les crucíferes com el bròcoli, la col o la coliflor i les fruites. Assegurar la ingesta proteica, els hidrats de carboni provenients de cereals complets, tubercles o llegums, els greixos saludables com els fruits secs, el peix blau o l'oli d'oliva verge i els aliments rics en antioxidants i zinc. D'una correcta hidratació, prioritzar l'exercici cardiovascular o de força més intensos i exposar-se uns minuts al dia a la llum solar directa. A la fase lútia, la base seguiran sent les verdures, però combinades amb una alimentació més antiinflamatòria, acompanyada amb espècies com la cúrcuma o el gingebre. Potenciar aliments rics en omega 3 com peix blau petit, nous o llavors de lli o chia, aliments rics en vitamina C com les fruites cítriques i en magnesi i triptòfan per evitar les ganes de dolç, com els fruits secs, el cacau, els ous, les llavors, els cereals integrals o les llegums. Conjuntament amb exercici més suau de força, ioga o pilates. A l'última fase, a la menstruació en cas de no haver-hi embaràs, cal prioritzar el descans amb estiraments suaus o ioga, la hidratació i l'exposició solar. Els vegetals seguiran sent la base i la ingesta de proteïnes. A més, caldrà assegurar la dieta, els aliments amb alt contingut en ferro i vitamina C i les infusions, les cremes i les espècies com la canyella, la cúrcuma, el pebre o el cacau seran uns bons aliats. Si consideres que els teus cicles no són regulars o presentes símptomes que et causen malestar o empitjoren la teva qualitat de vida, visita a una ginecòloga i assessora't amb una nutricionista titulada i especialitzada en salut femenina.

0: I parlant d'emocions.
1: 99.
2: Pareu bé l'orella.
3: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
4: Programació més contemporània, més diversa.

Sabies d'on ve l'expressió una casa de barrets? Segons la llegenda, una de les primeres botigues que van obrir a la plaça Reial de Barcelona va ser un bordell camuflat sota l'aparença d'una botiga de barrets. Diuen que si els clients pagaven un barret per sobre del seu cost, s'entenia que coneixien la realitat de la botiga i se'ls feia passar a la rere botiga. En canvi, si pagaven el preu just, volia dir que no sabien res i marxaven únicament amb el barret. Avui en dia anomenem casa de barrets no només els prostíbuls, sinó també els llocs on regna el desordre i on tothom fa el que vol.

0: vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
1: Sí.
0: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
2: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
0: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. On està avui a Prime?
3: És...
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Tots hi som. El Centre de Teràpies Especialitzades en Autisme i Diversitat Funcional, amb serveis residencials d'acció educativa. Atenem a les persones, especialment els infants, adolescents i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat. Ens trobaràs al carrer Sant Llàtzer 53 de Figueres i els telèfons 872-985-678 o bé al 640-233-566. Tots hi som.
6: Un viatge en el temps.
7: Sona bé.
8: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
9: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
8: Un kit d'emergències?
9: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
10: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Loops Den.
1: Propostes en xarxa.
2: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
3: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
2: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
2: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
1: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Soc fan de la creativitat.
5: Soc fan de descansar amb la família.
6: Soc fan dels colors atrevits.
7: Soc fan de descobrir nous camins.
8: Soc fan d'agafar aire.
9: Soc fan de fer història.
10: Soc fan dels grans escenaris.
11: Soc fan de Catalunya.

0: De cada 3 adolescents catalans passen almenys 4 hores al dia a internet. Així ho indica l'informe de Joventut Espanya, que assenyala que els joves d'entre 15 i 19 anys són el grup d'edat que més es connecta. L'informe analitza diverses qüestions i situa l'edat d'emancipació als 30,4 anys, 4 més que la mitjana europea. I també destaca que els últims 20 anys ha triplicat el percentatge de joves que tenen relacions sexuals abans dels 16. Actualment són 2 de cada 10. L'informe constata que els joves articulen la seva vida al voltant d'internet. Més del 90% l'utilitzen per parlar amb els amics o la família, escoltar música o de suport quan estan estudiant. El pes de les xarxes socials també és inqüestionable. I és que les més utilitzades per 8 de cada 10 joves són WhatsApp i Instagram. Carles Feixa és director d'aquest estudi.
1: La influència de les redes socials, sobretot de WhatsApp, Instagram,

0: que evite los bulos, las fake news, y que eduque a los jóvenes en leer críticamente todo lo que llega del mundo digital.
1: Un de cada quatre joves de 15 a 19 anys també utilitza internet per a pàgines web o aplicacions de cites, i un de cada quatre homes també reconeix haver fet alguna aposta en línia, mentre que en les dones aquesta xifra baixa a més de la meitat.
2: Pensa, pensa.

El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No! Els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid.

0: Ràdio Vilasacra, emissora municipal. 107, freqüència modulada.
1: La ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
2: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dintre les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
3: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
4: Soc taxista i vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
5: I així tot el dia, la millor companyia.
6: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
7: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
8: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
9: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te da las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
10: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
11: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
12: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
13: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
14: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
7: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poder llevarla siempre.
15: I parlant d'emocions.
16: 92.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per l'observació de l'eclipsi solar total es van definint tots els dispositius de seguretat, mobilitat i de salut per a gestionar un fenomen que observaran milions de persones arreu del territori. I en aquest sentit, i més enllà dels controls de trànsit que ja s'han començat a desplegar des d'aquest cap de setmana, Salut també ha previst un pla de contingència d'acord amb les possibles patologies que es preveu que incrementin la demanda assistencial, especialment les relacionades amb malalties comunes, accidents de trànsit i, sobretot, problemes oftalmològics. I és que no posar-se les ulleres homologades o mirar a ull nul eclipsi, com descriu la doctora Marta Garrido, oftalmòloga de Vall d'Hebron, pot tenir greus conseqüències.
2: El principal risc de mirar directament al sol durant l'eclipsi sense mesures protectores homologades és de patir dany a la retina central i, com a conseqüència, una pèrdua visual. El que pot produir són defectes de visió, pèrdua de visió o taques centrals. Llavors, davant de l'aparició de símptomes visuals a les hores o dies després de l'eclipsi, és important acudir a un professional de salut visual.
1: Per aquest motiu es reforçaran els dispositius d'atenció a 16 centres de primària de les regions sanitàries de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre des de la tarda del 12 fins a migdia del 14, però a més també tot el servei d'urgències de l'àmbit hospitalari des de la nit del 12 i fins a migdia del 14, amb més equips a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova a Lleida, però també els de Tarragona com l'Universitari Joan 23 i l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, atès que és quan es poden presentar sobretot els problemes oftalmològics. Salut també ha previst un pla de contingència d'acord amb les possibles patologies que es preveu que incrementin la demanda assistencial i, sobretot, problemes oftalmològics. Com descriu la doctora Marta Garrido, oftalmòloga de Vall d'Hebron, pot tenir greus conseqüències.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
3: Busca, compara i tria lliurement.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Això s'ha de tastar.
3: Clubdecuines.cat.
2: Un portal amb més de 3.000 receptes de cuina al teu abast.
3: I amb moltes més que entre tots podem anar proposant.
2: Entra i remena, tasta'l.
3: Cuines.cat.
2: Inscriu-t'hi, participa, fes votacions.
3: Cuines.cat.
2: La web, el plat.
1: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
4: Alimentació en l'embaràs. L'alimentació es modifica i s'adapta en funció de l'etapa de la vida, de la temporada de l'any, segons l'exercici físic realitzat, de si es pateixen certes patologies o de si existeixen intoleràncies, al·lèrgies o aversions alimentàries. Hi ha una etapa no normativa de la dona, l'embaràs, en la que és especialment important assegurar l'aport de tots els nutrients essencials pel benestar de la mare i el correcte desenvolupament fetal. Les recomanacions generals en l'embaràs es basen en eliminar aquells aliments que poden contenir microorganismes patògens com la listèria o la salmonella, entre d'altres, contaminants químics o ser tòxics. Per aquest motiu, cal evitar l'alcohol, els lactis o els seus derivats no pasteuritzats, els peixos, la carn, els embotits o els ous crus o poc cuinats, els aliments fumats, els peixos grans com la tonyina vermella o l'emperador pel seu contingut en mercuri i els vegetals crus sense desinfectar. Si sou a casa, renteu bé les verdures amb aigua abundant sota l'aixeta o deixant-les en remull amb vinagre abans del seu consum. A fora de casa, eviteu les opcions crues com gazpachos, sàndwich amb vegetals crus com l'enciam, les amanides, els batuts o la fruita ja tallada i preparada, típica dels bufets. Per a una correcta higiene alimentària, és fonamental manipular els aliments amb les mans netes, rentar-los i separar-los per evitar la contaminació creuada, cuinar-los i deixar-los refredar o conservar correctament. Pel que fa al cafè, es consideren dosis segures una o dues tasses al dia fora dels àpats principals i sense abusar de la xocolata. Cal anar en compte amb les infusions d'herbes que poden no ser innocues. Si us agraden, podeu fer infusió d'una rodanxa d'arrel de gingebre o rooibos o menta. Cal anar en compte amb les algues i les nous de Brasil per ser massa riques en iode i seleni respectivament. Pel que fa a les verdures, s'han d'incloure cada àpat ben desinfectades, fruita per postres o per picar entre hores i llegums o cereals de gra integral. Així assegurareu la ingesta de vitamines, minerals i sobretot de fibra, molt important per millorar el trànsit intestinal que sovint es veu alterat i alentit en l'embaràs. No oblideu els greixos saludables, sobretot les fonts omega 3 com els peixos blaus petits, sardines, seitons o salmó, les nous o les llavors de chia i de llimoltes. Finalment, no oblideu que l'aigua serà la beguda de preferència. En l'embaràs és important assessorar-se per professionals especialitzats per no caure en falsos mites. Procura mantenir una alimentació saludable evitant aquells aliments contraindicats, seguir amb una vida activa, tenir exposició solar diària en hores de baixa intensitat i hidratar-te. Però sobretot, gaudeix d'aquesta etapa.

0: Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
1: Però on collons ens porten?
2: L'escape més currada de la història.
3: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És...
2: Cavitici. Més viu que mai. Més viu que
4: mai. Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire. Perfecte, així.
5: Em trobo més bé, em trobo més bé.
6: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
7: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter, o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.
8: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
9: Oh, és meva.
10: No, no, és meva.
9: Meva, meva, és meva.
10: No, no, no, no, és meva.
11: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
12: La calaixera més musical.
13: Uau, deixa! Ah!

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Home!
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Sí. Si no s'ho creuen.
6: Ui!
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte per a dones i homes de 50 a 69 anys. Cal presentar a una farmàcia la carta que podreu rebre al vostre domicili sobre el tema. Allà us informaran de què cal fer. És fàcil i gratuït. La prevenció és a les nostres mans.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

un llibre gens habitual. Es diu El àlbum de Frank Sinatra i l'ha fet Charles Pignone, arxiver de la família Sinatra, i l'ha editat en castellà Global Rhythm. La traducció literal del títol anglès potser donaria al lector moltes més pistes del contingut de l'obra, Els tresors de Sinatra. En qualsevol cas, som davant d'una obra singular que explica la vida de la veu des d'una mirada molt íntima. Aquest punt de vista quasi familiar només s'ha pogut aconseguir amb una implicació directa amb l'entorn del personatge i amb un coneixement profund dels seus arxius i dels documents que marquen els diferents punts de la seva vida. El llibre inclou 204 fotografies de Sinatra que ajuden a entendre la vida de l'estrella, però, i aquí hi ha la part original de l'obra, 30 reproduccions en facsímil de documents personals, com guions originals del programa de ràdio que feia Frank, a l'àlbum de fotos familiars, cartes personals, entrades al programa de la gala presidencial de l'any 1981 amb Ronald Reagan o fins i tot factures de producció. Tot plegat s'arrodoneix amb un CD amb entrevistes i cançons poc conegudes de la seva llarga carrera. L'àlbum de Frank Sinatra de Charles Pignone, edita Global Rhythm i val 49 euros i mig.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els tres grans incendis que afecten Grècia mantenen milers de persones evacuades. El més important, al nord-oest d'Atenes, ja ha cremat unes 6.700 hectàrees i avança cap a Mègara, a una trentena de quilòmetres d'Atenes. Els bombers afronten el cinquè dia d'extinció i asseguren que la situació està més controlada gràcies a la disminució del vent, tot i que encara hi ha focus actius amb risc de revifar. Les autoritats han detingut 5 persones com a presumptes responsables dels tres focs. Les autoritats han detingut 5 persones com a presumptes responsables dels tres focs. Les autoritats han detingut 5 persones com a presumptes responsables dels tres focs. Les autoritats han detingut 5 persones com a presumptes responsables dels tres focs. Les autoritats han detingut 5 persones com a presumptes responsables dels tres focs.

el rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Biure d'Empordà i Palafolls.

0: l'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
1: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu...
2: Per tu...
1: I per tots.
2: Escolta'ns.
1: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra. Millor lloc del món.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Les aigües superficials de la Mediterrània s'han elevat 4 graus per sobre els registres habituals, segons l'EMET. Les onades de calor marines, cada vegada més duradores, no només desplacen espècies autòctones i n'eleven la mortalitat, sinó que generen episodis meteorològics cada vegada més extrems. Ramon Pascual és delegat de l'EMET a Catalunya.
3: Disposar de més quantitat de vapor d'aigua i de més calor a l'atmosfera, doncs és disposar de més combustible per la generació de núvols de tempesta, bàsicament, i de pluges torrencials i altre tipus de fenòmens, com pedregades.
2: La brisa marina, a més, s'ha alentit fins un 17% al litoral mediterrani, segons un estudi del CIDE, el CSIC i la Universitat de València.
3: Conseqüències, per exemple, aquesta sensació de relativa frescor que tenim a vora mar a partir del migdia, a primeres hores de la tarda, gràcies a la brisa marina, doncs ha anat a menys. Tots els episodis de vents amb calmats o amb velocitats molt fluixes són facilitadors d'episodis d'alta concentració de contaminants.
2: L'accés d'energia acumulada a l'aigua de la mar es mantindrà durant setmanes, alerten els experts. Les pluges més acusades s'esperen a la tardor, coincidint amb les possibles afectacions del Super Niño, provocat per l'escalfament de la capa superficial del Pacífic a Amèrica Llatina.
3: Doncs sí, serà especialment intens i tindrà repercussió mundial. Ara bé, la relació entre les situacions meteorològiques a la Mediterrània i el Niño no és ni molt menys tan directa com a altres zones del món, no?
2: Segons els científics, la Mediterrània s'escalfa fins 4 vegades més ràpid que altres mars o oceans. L'adaptació climàtica i la mitigació són el centre del debat. Aquí, el govern català ha posat en marxa un programa de protecció del litoral per afavorir la resiliència.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà. 19 de setembre, a partir de les 4 de la tarda.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.
0: Vine i veuràs. Més informació al 972507523.
3: Bé, no?
4: Màgica, plena de música i cultura.
5: Sol de luz, tarot de luz, tarda.
6: Ai, maleïts mosquits.
7: Ah, i allà una panerola. I aquí una rata.
8: És qüestió de control i eliminació. I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.
9: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
10: Et volem escoltar.
11: Ai, el primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i sobretot per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar, i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors, posem en una balança on està el risc o no? Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses, però ara és molt difícil pel tipus de valors socials que imperen que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan, de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva, no vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure-ho d'allà on es veu, no haurà perdut una gran oportunitat. I sobretot entenc que la gent que no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir per això, és molt en el sentit de dir, escolta, la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és, tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar, ostres, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho hauries d'haver fet, perquè potser sí que se deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos he vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri, i no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? Què passa si no el veus?
10: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
12: Truca!
10: Repetiràs.
13: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
14: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però no és suficient.
15: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia tanto eclipse.
16: I parlant d'emocions...
17: 61.
18: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
19: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
20: El programa dels dijous a la 1 de la matinada.
21: Chate juer, anda, moza que te niño con la Manuela Almidell. Chate juer, anda.

0: No. Is that the shoe? I don't think so. No.
1: What about these?
0: No.
1: The blue?
0: No. Tuck tie fast.
2: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
3: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: T'imagines formar part d'un món de sensacions?
1: T'imagines gaudir de la gastronomia, l'enoturisme, les rutes pels parcs naturals i els caps de setmana amb mil activitats?
0: No t'ho imaginis. Vine a l'Empordà, perquè tu també ets especial. Tu també ets Empordà.
1: Informa-te'n a empordaturisme.com.
0: Consell Comarcal de l'Alt Empordà i Empordà Turisme. Ets Empordà.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes, a Aleix Freixas.
4: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
5: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
4: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
5: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
4: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Sumat a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.
8: Sona bé.

xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, i ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc ha estat creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 d'exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprenda.
2: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies.
4: Tanca els ulls.
5: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

Sabies que la ràdio desenvolupa les neurones del cervell i alimenta l'imaginació i la creativitat? Et fa imaginar, suposar, pensar, raonar tot el que escoltes mentre fas altres coses o simplement tanques els ulls i descanses. Si no ho sabies,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Onades de calor que se succeeixen una rere l'altra, elevades temperatures i una humitat molt baixa. Desgranem l'impacte d'aquest canvi climàtic al Mediterrani i terra endins. L'escalfament de la mar genera episodis d'aquestes pluges torrencials cada vegada més intenses. Aquesta setmana, la boia de Sa Dragonera a Mallorca ha registrat 33 graus, la més elevada de la història detectada en aigües nacionals. Afectacions en el nostre ecosistema, al litoral català i també als seus habitants, Laura Zurriaga.
2: Les aigües superficials de la Mediterrània se situen 4 graus per sobre els registres habituals, segons l'EMET. L'escalfament de la mar genera episodis meteorològics cada vegada més extrems. Ramon Pasqual, delegat de l'EMET a Catalunya, en declaracions a Ràdio 4.
3: Disposar de més quantitat de vapor d'aigua i de més calor a l'atmosfera, doncs és disposar de més combustible per la generació de núvols de tempesta, bàsicament, i de pluges torrencials i altre tipus de fenòmens, com pedregades.
2: La brisa marina, a més, s'ha alentit fins un 17% al litoral mediterrani, segons un estudi del CIDE, el CSIC i la Universitat de València. Nits tòrrides i afectacions per la salut.
3: Conseqüències, per exemple, aquesta sensació de relativa frescor que tenim a vora mar a partir del migdia, a primeres hores de la tarda, gràcies a la brisa marina, doncs ha anat a menys. Tots els episodis de vents amb calmats o amb velocitats molt fluixes són facilitadors d'episodis d'alta concentració de contaminants.
2: L'excés d'energia acumulada a la mar es mantindrà durant setmanes i les pluges més acusades s'esperen a la tardor. Segons els experts, la Mediterrània s'escalfa fins 4 vegades més ràpid que altres oceans. L'adaptació climàtica i la mitigació són el centre del debat. Aquí, el govern català ha posat en marxa un programa de protecció del litoral fins l'any 2100 per afavorir la resiliència climàtica de 91 municipis costaners.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
1: I parlant d'emocions...
2: 86.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

Borges fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites dessecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges. Els bons

0: simplement brutal.
1: Treballa per apassionar-te.
2: Evoluciona ja.
1: Apassiona't treballant.
2: Evoluciona ja.
1: Treballa per explorar.
2: Evoluciona ja.
1: Explora treballant.
2: Evoluciona ja.
1: Treballa per canviar les coses.
3: En definitiva, tenir cura del nostre benestar psicològic més enllà de la imatge exterior.
4: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
5: La gestió responsable.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Què passaria si poguéssim crear un dia a dia millor per a les persones? Per a les parelles, per a les persones grans, per a nenes i nens i per als que esperen tenir-ne. Què passaria si poguéssim crear energia inesgotable i inventar nous materials per salvar el planeta? I si poguéssim retornar la vista a qui l'ha perdut? Evitar les malalties a més de curar-les. I si la llum destruís tumors i els científics poguessin crear òrgans? Què tal si ho intentem? Una, dues vegades, les que calguin. Perquè si ningú ho intenta... I si unim els talents de 7 centres d'investigació excel·lents i trenquem els motlles? I si 2.300 persones treballem juntes per aconseguir-ho? Dones i homes, experts en biologia, astrofísica, enginyeria, química, mestres en ciència i tecnologia, líders en investigació. Decathlon. I si ho intentem?
3: Escolta la ràdio més pròxima.

0: després d'un matí de platja, res de sopar. Chaotic World. Totes les tardes tardeu a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys. Amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
1: Tanca els ulls.
2: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.
3: Escolta.
4: Si busques una residència per estar sempre amb la millor companyia, a Vallesol hi trobaràs assistència mèdica integral, alimentació variada i adequada, activitats de lleure diàries, amb instal·lacions modernes i obertes. Informa't al 900 24 24 25 o a vallesol.es. Vallesol, ens dediquem a tu perquè t'ho mereixes.

0: En dies de molta activitat amb els aeroports i sobretot en jornades marcades pel temporal, és habitual la cancel·lació o reprogramació de vols. Són molts els passatgers que no saben com actuar ni quins drets tenen en aquests casos. En aquest punt tractem de buscar resposta a aquests dubtes. Repassem tot seguit amb l'Andreu Santos quins són els principals drets segons la casuística en la que ens trobem. Andreu, què passa si el vol es cancela?
1: En aquest cas tens dret a un reemborsament, un transport alternatiu o tornar al punt d'origen. A més, també tens dret a rebre assistència a l'aeroport. Una cancel·lació pot ocórrer si eliminen l'horari d'original del teu vol i et traslladen a un altre, si l'avió és a l'aire però de tornar al punt de partida o si el vol arriba a un aeroport diferent del que figura el bitllet, tret que hagis acceptat un transport alternatiu o que l'aeroport de destinació estigui a la mateixa ciutat o regió. Si t'informen de la cancel·lació en menys de 14 dies d'antelació, pots reclamar una compensació sempre que la companyia no pugui demostrar que la cancel·lació ha estat per fets extraordinaris.
0: En cas de retard del vol, també es pot demanar assistència, reemborsament o vol de tornada, tot plegat en funció de quant temps se retardi i la distància del vol.
1: Si arribes a la teva destinació amb més de 3 hores de retard, pots reclamar una compensació sempre que el retard no sigui per fets extraordinaris. La companyia aèria ha d'aprovar aquestes circumstàncies en documents com els informes de vol i ha de proporcionar aquesta informació tant a autoritats com als passatgers afectats.
0: A què tenim dret si ens denega l'embarcament per sobreventa, el que es coneix com overbooking o per raons operatives?
1: En aquest cas, si no hem renunciat voluntàriament a la plaça, tenim dret a una indemnització d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. A banda, la companyia aèria ha d'oferir-te tres opcions. El reemborsament del bitllet amb un vol de tornada al punt de sortida si tenies una connexió, un transport alternatiu fins al destí final en tan aviat com sigui possible o un transport en una data que tu triïs si hi ha disponibilitat. A més, mentre esperes, la companyia de proporcionar-te assistència gratuïta com menjar, begudes i en alguns casos allotjament.
0: I què passa si es perd, es malmet o es retarda l'equipatge?
1: La companyia aèria és la responsable i pots rebre una indemnització de fins a 1.300 euros si el dany no és per un defecte propi de l'equipatge. Per protegir articles valuosos és recomanable contractar una assegurança privada. Per reclamar la pèrdua o danys de l'equipatge has de contactar amb la companyia aèria per escrit en un termini de 7 dies i en cas de retard tens 21 dies des del moment que et retorna l'equipatge.
0: Els drets dels passatgers de la Unió Europea s'apliquen quan el vol es realitza dins de la Unió independentment de l'origen de la companyia, és a dir, si el vol arriba a la Unió des de fora però està operat per una companyia d'origen comunitari o si el vol surt fora de la Unió independentment de l'origen de la companyia.
2: WhatsApp de Ràdio Vila Sacra 65 619 70 62. I am Frank Sinatra and from heaven we always listen to you.
3: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.

0: Hem arribat a les 3.000 trucades.
1: Hola, molt bon dia. Un bon dia i un petó.
2: Hola, molt bon dia.
3: Els millors moments, primera part.
1: Ai, no, disculpa.
4: És curiós,
1: eh? Bueno, vale.
3: Els millors moments, primera part.
1: A veure, sí.
5: Temps, amb temps, tot és més bo.
1: Això mateix. Ho sento com si fos aquell moment que es viu.
6: Mira, bon dia, no. Jo no sé si això no hi sigués, també seria festa o no. De què? Si no fos una festa, també seria una festa, per exemple.
4: Està curiós, eh?
1: I què més?
7: La veritat que no hi entenc gaire.
8: Sí, més o menys sí. Primer vam començar cantant els pajaritos.
1: Per què? Tenies nois que t'hi agradava ballar-hi el tango, matres el vals, eh? I llavors, mira, i així.
6: Perquè, clar, a veure, la Mare de Déu és la Mare de Déu, no? Bé, sí, sí, sí, perquè és una cosa fora de sèrie que hi hagi una Mare de Déu, no? I m'explico.
1: Soc de la Mare de Déu i de Déu, però dels sants no.
4: És curiós, eh?
6: Bon dia, què tal?
1: Ai.
6: Ara, jo no sé, no sé, jo no ho sé, si arrel...
1: No sé explicar-me'n.
6: I llavors?
9: Hola, molt bon dia. Bueno, clar, dic jo, no? Exacte, puja i baixa i la miren per la lluna. Era tan...
6: Oh! Però, bueno, això ve de sempre, doncs.
9: Clar, després es va anar fent gran, i ara ja saps com acaba, perquè és fantàstic, per mi és fantàstic que hi hagi molta gent i és un dia que ho espero, no?
6: Escolta'm, no, només per un comentari.
9: Ah?
6: Sí, tot plegat.
9: M'ha agradat molt.
6: Ja està.
9: Mira, doncs ho no us he explicat molt bé, jo.
6: Jo no t'explico, no tinc res que explicar-te.
1: Molt bé.
10: Ara de moment no em ve res més al cap. Apa, allò guapo.
6: Només feia per això, per donar-li les gràcies.
3: Gràcies a tots perquè ja hem arribat a les 3.000 trucades.
6: Gràcies, guapos.
3: Ràdio Vila-sacra, l'altra ràdio.
4: Està curiós, eh?
11: Ganes de clàssics?
12: Tota la seva hora, la selecció mesurada, el detall, a Ràdio Vila-sacra.
11: Tanca els ulls.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Savoir vivre.
2: La dolce vita.
1: Hardy Wampo.
3: Saudade.
1: Solificant.
3: Deseo.
1: Prix d'aventure.
3: Wanderlust.
4: Hi ha tantes maneres de descriure aquest sentiment, però és millor experimentar-lo en viu. Comença el viatge i simplement deixa que les teves expectatives s'enlairin. Hora per a nous horitzons.
5: Say yes to the world.
6: És Radio Vila Sacra. És clar.

0: Show de luz tarda.
1: I am Freddie Mercury, and I am proud that there are stations that are dedicated to music with capital letters. Radio Villa Sacra La Mejor, the best.
2: Sabíem que arribàvem lluny, però el cel no ho imaginàvem, tot i el que imaginem cada dia.
3: La sensibilitat és un art, potser l'únic, que ens fa concentrar sobre nosaltres i que ens fa créixer allò que no hauríem de perdre mai, la capacitat de pensar i de sentir per nosaltres mateixos.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Donald Trump continua l'ofensiva contra les vacunes. El president dels Estats Units ha firmat un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens. Amb la nova ordre executiva, les vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis queden ara a decidir en funció dels criteris de risc o d'una valoració compartida entre pares i metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut, Robert F. Kennedy Jr., i vol també separar l'administració de la triple vírica. El president nord-americà ha vinculat la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert aquest lligam de cap manera. Els experts en salut pública adverteixen d'un possible repunt de malalties prevenibles amb la vacunació. Aquest any el país ha registrat el major nombre de casos de xarampió en moltes dècades.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
2: Eo! Notícies, curiositats, música i sensacions a Ràdio Vila-sacra, app!

0: La bici em dona més llibertat. Puc anar amunt i avall i arribar a tot. La feina, els encàrrecs, el gimnàs, la casa... Ara la ruta la planifico jo. I el temps també me l'organitzo jo.
1: Arribar a més llocs i que et costi menys esforç. En bici, anem.

0: WhatsApp.
1: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent. Un petó!
2: Wow, brutal! Más información en amazon.es.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: En el 107 de la FM,
2: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
4: No t'ho perdis.
5: Viu l'estiu més emocionant a Aqua Brava.
6: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
5: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
6: Aqua Brava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
5: T'esperem a Aqua Brava, a Roses.
7: Pensa en un producte.
8: Tu tens la recepta per fer els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis.

0: No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
3: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis culturals i divulgació històrica.

0: obre les portes i les finestres i les terrasses i els jardins.
1: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.

0: Xoc de luz tarda.
1: I parlant d'emocions.
2: 30.

0: Aneu bé a l'orella.
1: La pregunta.
2: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
2: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org. Expert.

0: ajudi la secció.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Ui, jote.
3: Maduixa, taronja, préssec, cirera. Els sabors i les textures de sempre, amb ingredients com mai. Confitures de l'àvia, perquè la salut importa. I per gustos, colors.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Va, anem a fer l'animal.
2: Ah, sí.
3: Bueno.
1: Què de què? Què de què? Què de què? Què de què? Què de què?
4: Transacions Canal 25.
5: Opina que hi ha cohesió social actualment? Vostra és l'opinió.
6: Coneguem el que coneixem sobre el nazisme o el franquisme. Com és possible que avui en dia partits d'ultradreta arriben a posar el poder?
7: No ho sé. És una mica estrany, sincerament. Suposo que una mica el tema de la immigració i tot això.
6: La crisi podria ser un provocant?
7: També la crisi, sí. No sé, aquí hi ha d'haver-hi diversos factors, suposo.
6: Penses que hi ha cohesió social avui en dia?
8: A mi m'agradaria pensar que sí, i jo intento que sí, tot, i a mi m'agradaria que es fes una mesquita i que respectés totes les religions i que respectés a tots els que venen, clar que sí, però penso que falta molta educació i que falta molt d'això de respecte amb uns envers els altres, doncs quan falta conèixer-nos més i, bueno...
6: El lema de Plataforma per Catalunya és primer els de casa. Què penses sobre això?
9: En principi, no ho trobo malament si ells opinen d'aquesta manera. Ara, des de la meva manera de veure les coses, penso que no hi ha d'haver-hi fronteres. Aleshores, podem acabar visquent en un lloc si tots posem de la nostra part i ens acabem entenent bé. Ja està. Per mi és la meva opinió.
10: Bueno, doncs clar, ara últimament amb la crisi i això, doncs que la gent està molt cremada i clar, surten partits d'aquest tipus i cada cop hi ha més gent, és el que penso. Jo no hi estic d'acord, però bueno, ara la gent, bueno, s'ajunta amb aquest tipus de partits.
6: Penses que realment aquí a Catalunya la gent que es ve obligada a emigrar poden arribar a integrar-se correctament dins la nostra societat?
11: Mira, Constantí, jo penso que el problema és la gent que estava abans, no la que ve. O sigui, la gent que ve té les seves pròpies costums i tot això, però potser més és el problema de la gent que ja estava abans d'acceptar-los o no. Aquest és el problema, penso, eh?
6: Coneguem el que coneixem sobre el feixisme o el racisme. Com és possible que avui en dia posin el poder partits d'extrema dreta?
12: Jo suposo que és la mateixa reacció de la gent, no? És més la por del desconeixement que sempre ha tingut l'home al llarg de tota la humanitat, i aquesta por és la que, diguéssim, que treu una, com una mena d'autodefensa, no? O sigui, la por del desconegut és el que fa sempre defensar o reaccionar d'una manera o l'altra. Jo entenc que una de les maneres que reaccionem és davant de la por, és violentament, i suposo que és aquesta les vies que surt d'aquesta manera d'expressió.
11: Mira, a la vida, com en l'esport, a la vida hi ha d'haver de tot. Gent normal i gent no normal, no? Llavors, bueno, si aquesta gent no normal es vol ajuntar i fer coses no normals, doncs es pot donar, és una cosa una cosa normal i gent no normal.
8: Doncs mira, jo no ho entenc, perquè jo no, bueno, no sóc, per mi no tenen res a dir, ni ho entenc el que volen, però jo entenc que hi ha molta gent que té por, doncs gent que, no ho sé, que no té feina o que tenen por, i després s'agafen amb això per manipular una mica la gent.
6: El seu lema és primer els de casa.
8: Bueno, tot és això, doncs és el que et deia de la por, això és claríssim, de dir primer els de casa, perquè tinguem feina nosaltres, que, doncs clar, nosaltres per mi tant és nosaltres com els que venen, com tothom, vull dir, el que hem de fer és això que diu, de cohesió social i de que abri tots, el que hem de fer és això, ells prediquen al contrari, vull dir, ells ens fan separar-nos i ens fan que siguem diferents i que tots som igual.
9: El mateix, hi ha molta variació sobre les diferents opinions. Jo no ho trobo malament que la gent s'hi vulgui manifestar, jo no ho faria, perquè no ho trobo malament tampoc que hi hagi gent que vulgui opinar, vulgui posar una mesquita en un lloc com aquest.
6: Què evoca a la ment de les persones la paraula racisme o la paraula feixisme? Emocions, sentiments?
11: Descaradament enveja. o sigui, quan hi ha persones diferents amb les persones que som i hi ha persones diferents, doncs jo penso que és enveja, tot això.
7: Feixisme, bueno, de fatxa, bàsicament. Suposo que sigui racisme, no ho sé. No
5: algun tipus d'emocions, d'experiències passades, de situacions?
7: No, bueno, suposo molt amb el tema del nazisme, suposo que deu venir una mica per lo mateix, no ho sé.
12: Per mi totalment de refusar. Trobo que avui en dia que continuem amb aquestes idees i amb aquesta manera de pensar és una cosa totalment anacrònica.
5: Pensa que avui en dia hi ha cohesió social?
9: Ostres, per part meva no, però és possible, és possible.
5: Primer, els de casa, què pensa sobre això?
11: Bueno, jo penso que està bé sempre i quan es faci realment, no? Primer els de casa, però a veure, primer els de casa, vas a la botiga i te'n compres unes Nike, no, escolta, compra't unes espardenyes, primer els de casa, no? Uh-huh. Que vas a, que ets skateboard, portes una gorra de Miami Dolphins? No, porta una barretina. Llavors comencem a parlar a partir d'aquest moment, no? M'explico o no? Si és primer de casa, primer és de casa per tot. No només per primer de casa perquè em votis.
12: Trobo que personalment, és una opinió personal, trobo que avui en dia, tal com està el món, la tendència hauria de ser una miqueta més a igualitzar i a unir, en comptes de separar. Com a dir, que és una opinió personal, no? Però evidentment, doncs, bueno, sempre un intenta escombrar i arreglar lo de casa i després, bueno, si queda alguna cosa per l'olor dels demés.
11: A la vida hi ha molt, molt ignorant. O sigui, la religió, hi ha gent que té una i d'altra que té una altra. I ja està. I en teoria estem a un país que no té una religió oficial, no? Uh-huh. Llavors, per què s'ha d'impedir? Una altra cosa és que facin coses que no siguin il·legals, no? Però si no les fan, quin problema hi ha?

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra feina, i anònimament. Gràcies.
1: Avui cal més feina i menys ximpleria.
2: Neo, notícies, curiositats, música i sensacions.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El Departament de Drets Socials ja ha començat a posar en marxa el programa pilot Barris per Créixer amb la convocatòria de 231 places d'administratius i de professionals de l'àmbit social per treballar contra la pobresa infantil. Marc Esparza.
3: La funció dels administratius serà la d'ajudar les famílies vulnerables de 31 municipis de Catalunya a la tramitació de prestacions, i els agents socials faran l'acompanyament d'aquestes famílies en el disseny d'itineraris personalitzats per millorar la seva situació i la dels seus fills. Teresa Llorenç, secretària de Cicles de Vida i Ciutadania.
4: Vol erradicar la pobresa infantil a Catalunya, acompanyant doncs a famílies amb fills a càrrec per poder-les ajudar doncs en la gestió de les prestacions i per poder-les ajudar també en traçar, en dibuixar itineraris doncs d'inclusió social, d'inclusió laboral, a la recerca de feina que pugui millorar la seva situació familiar i la dels seus fills i filles.
3: El programa actuarà en barris d'aquests municipis amb més vulnerabilitat socioeconòmica i es seleccionaran seguint l'índex a la per l'IDESCAT, on marquin una major concentració de pobresa infantil. Seran famílies que compleixin els requisits d'accés a l'ingrés mínim vital o a la renda garantida de ciutadania. El programa pilot començarà aquest mes de setembre i estarà vigent fins al mes de juny del 2029.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
5: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Ah, quina sort!
5: Un espai de 5 estrelles.
6: Associació Rempen Flifla, EAEA Dudua.
7: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
8: Doncs això i així de clar.
9: Des de...

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: Escolta,

0: I parlant d'emocions.
1: 36.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
1: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
0: I 100% en català. Et protegim?
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
3: Pues mira...
4: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
5: Vale, vale, vale.
6: Atento.
7: Para es una huicla. Todo esto que aquí a mí pones otro y tú te pones otro.
8: A la traque.
9: 125 pesetas.
10: Ya te juegues.

0: Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
1: I és moment per la cultura.
2: Xica, tica i ballarica.
3: El verb pringa va entrar com un cavall desbocat a les nostres vides i és tan enganxifós que no ens permet veure altres maneres de dir un català. Tenim les opcions rebre, tocar rebre, fotre's o fer-se fotre, haver begut oli, estar cardat o llepar. Aquest últim es fa servir en alguns indrets. Per exemple, soc l'únic voluntari i ja he rebut. No volies ajudar? Fes-te fotre. Val més que callis que encara llaparàs. I del pringar passem al pringat. Evidentment, també hi ha opcions ben genuïnes en català. Desgraciat, marginat, passarell o, segons el context, les expressions fer el préssec o fer el paperina. Així que ja ho sabeu, si no voleu quedar com uns passarells, feu el favor de fer servir el català col·loquial. Quina expressió us agrada més?

0: A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Atenció.
1: Atenció.
0: Atenció.
2: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
0: I amb la millor companyia.
3: Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
4: Va, va, va, per favor.
3: Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
5: Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
4: Anem?

0: assessorem, dissenyem i estampem.
1: 696-81-59-81.
0: A Rams Futsal personalitzem roba laboral, roba esportiva i publicitària per empreses, clubs, associacions, ajuntaments i particulars. Pressupost sense compromís. Taller propi de serigrafia, brodat, sublimació, transfer i DTF. Rams Futsal, especialistes en estampació. A Vilablareig, carrer Güell 18.
1: 696-81-59-81.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà. 19 de setembre, a partir de les 4 de la tarda.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.
0: Vine i veuràs. Més informació al 97 250 75 23.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
4: El poder de les paraules.
5: Ho entens, oi?

0: Les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Los Mustang cantaban: conocí a un capitán que en su juventud
2: violó en el mar.
3: ¿A ti qué te dice la calle Caballero?
2: Violó en el mar.
4: La calle Caballero, una calle del centro de Jerez.
3: ¿Tú la pisas mucho esa calle, no?
4: No, la verdad que no.
3: La has pisado, la has pisado mucho. No que la pise, que la has pisado mucho.
4: No, la verdad que no.
5: ¡Este tío es un campeón!
4: No mucho, cuando he tenido que ir al centro para algo.
3: ¿Y allí tienes el amor?
4: No.
3: Usted lo diga. Estoy hablando del futuro.
4: Ah, vale, vale, vale.
3: Ahora si usted sabe más que yo del futuro.
6: A piqui para tots.
0: ¿Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que, tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
7: Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.

El Servei Català de Trànsit recorda que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: No deixeu que el gest mati la paraula, que pretén millorar la intel·ligència emocional dels oients, enlairar la seva autoestima i esborrar les depressions. Des d'aquesta emissora de confiança, la de tots.
3: La nit.

tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: tío.
1: ¿Y tú cómo estás?
0: Yo no sé, Ray.
2: Imagina, crea, sorprenda.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Més d'11.000 persones han estat ateses pels serveis públics especialitzats en violències masclistes durant la primera meitat de l'any.
5: Segons les dades que ha fet oficial la Conselleria d'Igualtat i Feminisme, serveis com ara suport psicològic, jurídic o social. La immensa majoria han estat dones i també un miler de fills. Durant el 2025 van atendre més de 14.000 persones. Això suposa que enguany ja han arribat al 80% del total de l'any passat.
6: Ara hi posem una mica de música.

0: Bona nit.
1: Hola, sóc la intel·ligència artificial de Talent You Hiring. T'ajudo a optimitzar la selecció de personal, estalviant-te temps i recursos. Faig entrevistes en qualsevol idioma, a qualsevol hora. I mai demano cafè ni vacances. Puc analitzar centenars de candidats en minuts i donar-te dades clares. Però la decisió final sobre qui contractes sempre és teva. Prova'm gratis a talentyou.ai.
2: Salut i força, Canuts!
3: Xica, tica i ballarica.
4: Per la màgia del moment.
3: Balleu, balleu.
2: Efectivament.
5: Un viatge en el temps.

0: No busquis més.
1: Aquí, Ràdio Vilasacra.
2: Tots aquests anys d'experiència al teu servei.
3: I amb bones sensacions.
4: Ole, ole, ole.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
6: Ai, ai.
7: I ara...

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
4: Compartint emocions.
5: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: més de 600.000 euros. Una extra d'il·lusió més gran que mai. Val més que en busquem un altre.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.

0: imagineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
3: Ho veieu?
1: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

de unido. Imagino que si no t'has cagat mai en la dena, segur que has sentit algú que deia cap on dena. Però què cordons és la dena? Per què ens hi caguem? Dena és sinònim de desena. Una desena és un conjunt de 10 coses. El que passa és que si la gent diu cap on dena és per evitar dir cap on Déu. Si ens posem pedants, podem dir que dena és un eufemisme de Déu. A veure, els eufemismes són maneres d'insultar o de renegar una miqueta més suavitzades. En català tenim altres eufemismes. Per exemple, per evitar dir collons, que sona com a molt fort, a vegades diem culleres, cordons. En tots els casos comences amb el cu de collons, però acabes evitant la paraula dient-ne una altra.

0: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
1: Contestador 972511268.
2: Ui!
1: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
3: Sí, senyor.
4: Ràdio Vilasacra, de 2019 a 2024, superaràs les 3.000 trucades.
5: Part número 7 del recull dels millors moments.

0: buen día, precios.
1: No sabes explicarlo porque te has enganchado tanto y sin tener que a lo mejor ir a trabajar ni nada, ponerte el despertador para poderlo escuchar. Incluso te despiertas sin que te suene, y es que el cuerpo te... Tienes ya hecho el reloj, por la mañana a las 5 me ponía a escucharla, escuchando, luego me quedaba, bueno, me despertaba para llamar a mi hijo y todo esto, y bueno, y ya pues despierta, que arrastraba luego durante el día, pero no sé, yo decía, ostras, es que no lo podíamos evitar, tenía que escuchar.
2: Hola, bon dia, tots estem escoltant i estem pendents a veure del que es diu i del que es dirà.
3: El millor de la vostra emissora és que feu el que ningú fa.
4: Ai, mira que sóc plena. Bueno, això. Jo moltes gràcies a tots. M'ha fet molta companyia. Mai m'ho hagués pensat, mai de la vida, mai. I ara és com una droga, cada dia, cada dia.
2: Agrair a la ràdio, doncs, tot això. I moltes gràcies a tots plegats, perquè ja dic que, bueno, ens heu donat, pues, una cosa que jo no havia experimentat mai.
3: Recolliu el que us sembla més interessant i ho convideu en programes, música, curiositats, humor i propaganda.
4: I ara és com una droga, cada dia, cada dia.
2: I ja ha sigut, doncs, això, ho

0: capacitat de fer-ho. I ara és com una droga, cada dia, cada dia. Jo, aquesta ràdio, des del principi, m'ha donat molt, molt, molt.
1: Una flipada de ràdio que cal tenir molt de coco per entendre-la.
0: Jo he d'agrair en aquesta ràdio que s'ha fet una família en aquest, en aquí.
2: Gent molt maca.
0: Jo estava molt sola i sort de la ràdio. I ara és com una droga, cada dia, cada dia.
1: Has sigut conèixer molta gent? Una flipada de ràdio que cal tenir molt de coco per entendre-la.
0: Bueno, moltes gràcies. Donar-te les gràcies.

0: Uitat.
1: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
2: 1975. Neix el Canet Rock, un esdeveniment massiu de música i llibertat. Canetrock.cat.

0: perquè és que ningú respon. Eh?
1: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
2: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
0: Si tens algun per què més, 972-51-1268.

0: 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem, impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartró o vidre, i s'aplica de forma esgraonada. Els envasos hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys i fins al 2040 hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del Pack Gain diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. Al seu vicepresident és Pere Coll.
4: El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més baratos o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
3: La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja ho podria aplicar aquest any, però denuncia que les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatori a tota Europa fa que es retardi. Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són envasos.
2: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: És evident que existen otros mundos.
2: Ei, Miqui, mira la foto que t'he enviat. Confidencial, eh?
3: Uau, Laura, espectacular. Jo també tinc una sorpresa. Escolta el que t'acabo d'enviar.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa d'en Pep.
2: L'Arlet decideix visitar el Penedès per descobrir què hi ha més enllà d'una copa de vi. L'Arlet et necessita. Viu una experiència virtual al Penedès amb ella. Entra a aventurapenedès.cat i crea la teva aventura. Fins a 8 finals possibles. Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Amb el suport de Generalitat de Catalunya i Penedès Turisme.
3: I parlant d'emocions...
0: 46.

0: Bona nit.
1: Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Postdates. Apropa't fins al punt on et perdi de vista. Miquel Àngel Riera, a mai donis per finit el temps de seduir-me, al pis de l'abadia.
2: Amb la literatura.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: només hi ha un lloc on ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà.
1: Molt més atractiva, molt més emocional. Tenim un bon aparador a l'Empordà que no el teníem.

0: Cada país, cada ciutat, té un mitjà de referència. I a l'Alt Empordà tenim el nostre setmanari. Setmanari de l'Alt Empordà, fent comarca.
1: Dels millors camps, dels millors blats. D'aquí, amb la confiança que t'ofereix la producció integrada. Del pagès a la fleca. Flequers artesans de les comarques gironines us ofereixen el pa fet amb farina de Girona.
2: Què necessites avui?
3: Permeti'm la documentació.
4: Hola, Laia.
3: Ostres, Mireia.
4: Ja ets mossa d'esquadra?
3: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
4: Jo continuo preparant-me online.
3: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
5: Informa-te'n al 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra amb Òrbita Gironina, tu pots.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ho entens, oi?
3: El pit.

0: diuen que la ment humana és l'ordinador més perfecte, mai construït. Tot i això, té defectes. Podria dir-me tres defectes greus que segons vostè té el nostre cervell? Diuen que totes les ments són diferents i que no n'hi ha cap d'igual. Vostè creu que hi ha més gent intel·ligent que gent poc intel·ligent o tots som més o menys iguals? Amb quin tant per cent creu que hi ha més gent intel·ligent?
1: Home, crec que el cervell humà és una mica cruel, egoista i una mica paranoic també.
2: Rumba, samba, mambo.
3: Avui.
4: La ment.
5: El cervell.
4: Capítol 15.

Al llarg de 15 programes de 2 hores de durada cada un, hem tocat diferents temes. Millor o pitjor, i que segurament amb més mitjans i amb més potencial econòmic i social, aquests temes es podrien haver tocat més profundament. Aquests temes es podrien haver tocat molt millor. I molt possiblement, amb tot el potencial del món, algun detall segurament també se'ns hagués escapat. Cosa que vol dir que no som perfectes. Ara bé, què és el que ens pot ajudar a ser més o menys perfectes? El peu? El dit? El cor? Els pulmons? El cervell? Potser la ment ens pot ajudar a ser més o menys perfectes? Sigui com sigui, 15 programes, millors o pitjors, de temes monogràfics, us haig de dir, família, que no han estat fàcils de portar a terme. Nosaltres continuem contribuint a crear una col·lecció de programes, millors o pitjors, que ens ajudin a conèixer-nos una mica millor. A poder millorar dia a dia. A intentar comprendre els demés, comprendre'ns a nosaltres mateixos i poder subsanar tots aquells errors que anem cometent dia a dia. No sigui que de cop i volta vingui un i digui alguna cosa, no sigui que de cop i volta vingui un i canti com aquell que alguien cantó.

0: te donaba de haber conocido una chica y me lavo con ella la gandola. Digo, ¿cómo te lo haces con ella? Digo, la gandola. Digo, mira, no, digo, me he leído Kama Sutra unas cuantas veces. Digo, y la verdad, este número no lo conozco. Digo, ¿cómo es? Digo, mira, digo, un día le compro flores, otro día bombones, otro día le invito a cenar. Digo, la gandola. Digo, esto es halagándola, nano, halagándola.
1: El títol del Seren.
2: Molt bon dia, carinyets del meu cor, de la meva estimació, de la meva vida, del meu dia a dia, del meu d'aquí, del meu d'allà, del meu damunt, del meu davall. Doncs bé, un nou dissabte que ens posem en marxa, totalment en exclusiva, doncs per compartir un matí. Tralarà, tralarí. No sé com us ho hauria de dir. Sigui com sigui, avui també som aquí per compartir, per conèixer, per saber, per aprendre, millor o pitjor, però, si més no, perquè el matí sigui nostre. Sigui a l'empordanès, sigui carinyós, sigui, doncs no sé, sigui com sigui, que sigui el que sigui, que el que sigui, rigui, rigui. Segurament més d'un pensarà, aquest tio està sonat. Sí, sí, és que ho estic, perquè tinc un cervell sonat. No sé si és, el cervell és el que fa que un estigui més o menys sonat. Doncs jo sí, jo ho reconec, totalment sonat. Molt bon dia, amic Albert.
3: Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola a tots.
2: Estic molt sonat o des del teu punt de vista?
3: Mira, jo he fet una ola.
2: Per tant, el que vol dir que d'alguna manera tots estem una mica sonats o no?
3: Sí, perquè mira, doncs dient una tonteria, doncs potser l'altre t'entén.
2: Ah, veus?
3: He dit hola, hola, hola, hola, hola, hola. Això és una hola, hola. Doncs mira, hola. Ahí va.
2: El cervell, la ment.
3: Ah, 29 programes. Jo crec que ocuparia poder parlar d'això. Tindríem que convidar molts més perquè, pobre de mi, no sé el que sé. Però, en fi, que de veritat que no us enganyo, som per 28 programes. Intentarem, com diu en Xavi, bonament explicar el que pobrament sap un de coses tan complicades. Vull que quedi clar que parlar del cervell és parlar de primer d'un òrgan, i que com a ser un òrgan, doncs té una part funcional i després doncs té una part anímica. Ah, aquesta paraula cada vegada que surt, ànima, anímica, esperit, energia. Mira, la part funcional és com una moto, no? Amb tota la seva complexitat mecànica. Imagineu-vos una moto d'aquestes de Fórmula 1, no? Tan complicada. Què seria d'aquesta moto si no hi hagués la gasolina, el potencial, l'energia?
2: M'estàs deixant al·lucinat, eh? A mi lo de la moto, ja, aquí sí que hi ha ara.
3: Albert, pobre moto, sense gasolina. Doncs sembla ser que el més important per aquesta vida és la moto. Ningú pensa en la gasolina. Parlarem de la moto i de la gasolina, Xavi.
2: Doncs mira, ara amb lo de la moto ja, en sèrio, que m'has deixat flipat, de la moto, tiro, tiro, poco a poco, moto, moto, trililocu.
4: Els dissabtes de 10 a 12 del matí. Matí.
1: El pitu del Seren.
2: Molt bon dia, companys.
5: Molt bon dia, Albert Einstein.
6: Bon dia, Xavier.
2: Albert Einstein, Robotech, Ja comencem amb les teves.
5: No, Xavier, tu comences amb les teves. Avui la ment.
2: Sí, avui la ment.
5: Amb alguna intenció concreta?
2: Pues no, només hi ha una intenció en aquest programa. Intentar aprendre, intentar descobrir, intentar conèixer dins de les nostres possibilitats.
5: Tu de possibilitats en tens ben poques, eh? I l'enveja? I el programa de Déu, quan?
2: Tot arribarà, Robotec, tot arribarà, hem de tenir paciència.
5: Tu vol tanta paciència que al final se murió, deia un que en sabia del tema.
2: Sí, sí, un que sabia del tema, Robotec, que n'hi ha molts que en saben del tema. Per cert, tu avui quin tema ens proposes?
5: Tot en el seu temps, Xavier, tot en el seu temps. Has passat bé la setmana?
2: Home, pues sí.
5: Has menjat mongetes?
2: Sí, però no me'n recordo ara mateix.
5: Però s'han de menjar mongetes.
2: Ah, sí, s'han de menjar mongetes.
5: Sí, perquè animen el cervell, donen energia a la ment i potencien l'estampida.
2: Potencien l'estampida?
5: Menja mongetes i ja t'entraràs.
2: Què vols dir, que parles de les mongetes avui?
5: Tot en el seu temps, Xavier, tot en el seu temps. Me'n vaig a fer un cafè, perquè crec que avui el necessitaré.
2: Molt bé, molt bé, molt bé, vés a fer un cafè. Robopluf, frases.
6: Complexes frases avui, Xavier, imagino.
2: Bueno, tens encara un parell duretes per trobar-les.
6: Ara mateix m'hi poso.
2: Doncs fins després.
6: Fins després, Xavier.

0: que la ment humana és l'ordinador més perfecte mai construït. Tot i això, té defectes. Podria dir-me tres defectes greus que segons vostè té el nostre cervell?
1: Envidia, egoísmo y el otro no lo sé. Flameja, el egoísmo y yo qué sé. Que a vegades li fa fer coses que no són normals.
0: Home, crec que el cervell humà és una mica cruel, egoista i una mica paranoic també.
2: 100% Empordà.
3: Cruel, egoista, paranoic. Adjectius que m'han cridat molt l'atenció en aquest primer bloc d'enquestes. Difícil tasca ha tingut la Teresa aquesta setmana amb aquesta enquesta i, evidentment, li haig d'agrair moltíssim l'esforç que fa. La seva feina, què us haig de dir jo, que no tingueu vosaltres clar, és imprescindible en aquest programa. Teresa, una barbaritat. Escoltareu dos blocs més, però abans vull preguntar-li a l'Albert, l'enveja és un defecte del cervell?
4: Felicitats a la Teresa per les seves enquestes, que jo crec que permeten un anàlisi molt interessant de com la gent entén aquests conceptes tan complexes. I una altra vegada ho he de dir, que vaja, tu, quan es diu aquesta tonteria, Xavi, tan gran de que la gent és tonta, Déu meu, no, la gent, ho torno a dir una altra vegada, d'això res. Se li fa una pregunta tan profunda, segurament en un lloc el més insòlid, pot ser poder l'entrada d'un supermercat, no sé on t'ho fa la Teresa, això.
3: Al carrer.
4: En el carrer, veritat. I la gent allà no està coberta, la gent allà es troba amb una pregunta que és l'última pregunta que segurament s'imaginaria que li anirien a fer, veritat. I aquesta pregunta, que és una pregunta profunda, no li don temps a ver-la pensat de la manera que ell voldria dir-la, sinó que li surt de la manera que la sent. I això és molt maco, perquè només podrem endevinar algo d'aquesta nostra complexitat si surt d'aquesta manera que la sentim, no de la manera que la pensem. Estem tan influenciats amb la manera de pensar que no som nosaltres. O sigui, que bonic és quan et sorprenen i en aquesta sorpresa dius el que en aquell moment et surt de l'ànima. Però després hi ha una cosa que la Teresa ho té, o sigui, aquesta naturalitat de voler transmetre, doncs, sincerament una cosa, i quan això es produeix fa que el que t'escolti estigui disposat a respondre. Estem tan acostumats a fer-nos aquesta pregunta que a darrere ens volen que comprem. Aquí no volem vendre res, Xavi.
3: Sí, no, a mi m'agradaria... No, i no cal vendre res, al fi i al cap. El que sí intentem és compartir, no vendre.
4: No, la gent això ho veu a l'acte, O sigui, ells se'n donen compte i per això responen sincerament.
3: Sí, tenim la gran sort de que la nostra gent, la gent de l'Empordà, no té un pèl de tonta i a l'hora de triar sap a qui ha d'escoltar.

0: que la ment humana és l'ordinador més perfecte mai construït. Tot i això té defectes. Podria dir-me tres defectes greus que segons vostè té el nostre cervell?
1: El nostre cervell pot tenir el defecte... o sigui, n'hi ha molts defectes a la vida. A la vida el defecte pot ser l'envidia, pot ser o sigui, l'ànsia de poder, pot ser, diguem, que la gent no pensa el que té de fer moltes vegades i s'equivoca. O sigui, n'hi ha molts defectes. Ara, amb els homes, per exemple, diguem, el cervell el tenim dividit. El tenim dividit perquè tenim una part de cervell més avall i una part de cervell més amunt. I les dones, per mi, el tenen tot a dalt i per això jo crec que elles són més intel·ligentes.
0: L'envidia, l'egoisme i mentides, moltes mentides.
2: El pito del Sereno.
3: Complicat programa, el d'avui dissabte. No us vull dir que sigui més ni menys complicat que altres. Simplement, complicat programa. Digues, Albert, que veig que aixeques la mà, t'aixeques el peu, et poses damunt la taula, digues, Albert, digues.
4: De tot el que hem dit, doncs, si hi ha un punt central, encara n'hi ha un altre que és més central. Tens moltes ganes, m'ho has comunicat, de parlar-ne. Aquest punt més central serà el parlar de Déu. O sigui, primer hauríem d'endevinar una mica de lo que hem dit abans, de com és la moto i de com funciona aquesta moto. I després tindríem que dir què és el que la fa funcionar. O sigui, la gasolina, no? Doncs tenim dos sistemes nerviosos. O sigui, tot això funciona per un sistema que tenim que es diu el sistema nerviós i que va parar, i aquest sistema, com si fos un clavejat, doncs, amb un òrgan, com podria ser l'estómac, com podria ser el cor o el fetge, doncs aquest, el cervell, té dos sistemes. Això ara, doncs, la ciència hi està investigant tant, no? I ja se'n comença a saber molt. Curiosament, encara es veu que estem en les vassalles, o sigui, en els començaments de lo que realment amaga tot això, veritat. Però ja se sap que tenim un sistema central que controla la nostra part intel·lectual, o sigui, de tot el que podem pensar. I llavors es veu que hi ha un altre sistema que no podem controlar, que és autònom, que va al seu aire, no? I diu que no filtra la realitat.
3: El cervell.
4: El cervell. No filtra la realitat. Aquesta realitat que sempre en parlem, doncs no és el que nosaltres creiem, sinó que és el que nosaltres pensem. O sigui que el que el cervell pensa i es creu, això en diem realitat. Fixa't que complicat arriba a ser tot això. O sigui, no et creguis res de lo que penses com a realitat, sinó només com lo que penses. Diu que el sistema autònom central és aquesta part imaginativa, que és la part més profunda de la nostra psicologia i que d'aquí procedeix tot. Mira, hi ha un exemple que diu que si jo veig, per exemple, patir amb una altra persona, el meu cervell té la capacitat de simular aquest patiment en mi mateix i de recrear-lo. Això, en aquest moment, tenim això que en parlem tant i no sabem exactament el que és, no? Doncs mira, que senzill, un sentiment. Si veig a una altra persona alegre, doncs el mateix. Diu que jo entenc l'altre perquè el meu cervell recrea les sensacions que té l'altre. I és per això que ens podem comunicar. Hi ha un mecanisme en tot això. O sigui que nosaltres, el nostre cervell, té un estímul, un canvi, o sigui, hi ha algú que el sorprèn en un moment determinat. Tant pot ser, doncs, un cop de vent com una paraula d'una persona, no? I això crea el que en diem una emoció. Aquesta emoció, que la rebem en aquest moment, produeix un sentiment. I aquest sentiment, que l'ha produït aquesta emoció que hem rebut, ens n'hem donat compte, no? És l'idea que tenim justament d'aquesta emoció. O sigui que la idea és la representació d'aquesta emoció inicial que hem tingut. Aquí tenim tot el mecanisme, una emoció, un sentiment
3: fàcil
4: i una idea.
3: Facilillo, facilillo. Ara el que realment ens cal preguntar és quina és la capacitat de la nostra ment. La nostra ment és capaç d'assimilar-ho tot. Per exemple, la nostra ment, en quant a llengües, és capaç d'assimilar-les, d'aprendre-les totes. Els que vivim a Catalunya, per exemple, que som nats a Catalunya, cap problema, però els que venen de fora, el seu cervell els hi facilita que aprenguin el català o no? Molt bon dia, Mònica Jaume.
5: Bon dia.
3: Què tal?
5: Molt bé.
3: Treballes al Consorci de Normalització Lingüística de Vic.
5: De Vic, sí, sí.
3: Heu posat en marxa en català, si us plau.
5: Sisplau, parla'm en català.
3: Sisplau, sí. Parla'm en català. Jo ara et pregunto, avui, com ja has escoltat, parlem del cervell, de la ment. Totes les ments tenen la capacitat d'aprendre una llengua?
5: I tant que sí, totes. Les llengües s'aprenen, doncs, bàsicament a partir de sentir-les i de practicar-les. També s'aprenen a l'aula, però s'aprenen bàsicament al carrer. I la capacitat d'aprendre llengües és a base d'això, de sentir-les. Per tant, si una llengua no la sents i no te la parlen, no l'aprens fàcilment, no sé, que hi posis moltes hores, això sí que ho pots fer. Però no d'una manera... Sempre costa un esforç aprendre'n, però aquest esforç s'ha de veure complementat amb una pràctica i amb un sentir. El sentir fa molt, ajuda molt.
3: Sí, el passat dijous en l'Ajuntament de Vic vau fer un acte d'alguna manera per potenciar el que es parli en català. En què va consistir aquest acte?
5: Estem en un moment en què l'aprenentatge està molt assegurat, és a dir, una persona que no sap català té molt fàcil accés a l'aprenentatge a través dels consorcis de normalització, etc. Poden accedir fàcilment a aprendre la llengua i els que no són adults, els infants, a l'escola. Però en aquest moment el que preocupa més és l'ús social de la llengua. I és una campanya que pot semblar que va dirigida els no catalanoparlants, i en canvi és el contrari, ens inclou a tots. En el moment que ens demanen que parlem en català, és una campanya que incideix directament en els catalanoparlants. Perquè, ara que parlaven de ment, no sé, hi ha com un mecanisme que tenim tots que ens fa, si reflexionem i pensem, segur que ens ha passat a tots. Quan estem davant d'una persona que no coneixem o que pensam que és de fora, automàticament, normalment, no sempre, però la majoria de cases canviem i parlem en castellà. Llavors, és per conscienciar que aquest canvi de llengua la majoria de vegades no és necessari i que no fa cap bé, perquè si aquesta llengua no s'utilitza, la persona que encara no l'ha après, és molt difícil que l'aprengui, que se senti part d'aquest sistema lingüístic.
3: Des de la teva opinió, i ara que no ens escolta ningú...
5: Ningú, oi?
3: Sí, quin és l'estat de la llengua catalana en els països catalans en el dia d'avui?
5: A veure, jo no voldria ser una persona negativa en absolut. El català és una llengua que no poden parlar d'una llengua normal, perquè no ho és. Estem en una situació, tots som, de bilingüisme, i això en principi no és una situació normal, perquè el bilingüisme no és mai 50% i 50%. El bilingüisme parteix, sempre que hi ha una situació de bilingüisme, hi ha una llengua més subordinada i una altra que, doncs, que predomina més, o com li vulgueu dir. És a dir, en aquest cas, en espanyol la veritat és que s'hi pot viure a Catalunya, sobretot si mirem per exemple a Barcelona i l'àrea metropolitana, te'n pot sortir perfectament. En canvi, una persona que parli només català és difícil que se'n surti. Vull dir que a l'hora de treballar i això, és normal també que li demanin saber una altra llengua. Això, però no crec que la situació sigui, vull dir, no vull transmetre un missatge que la situació és dolenta. Actualment la llengua s'està ensenyant als instituts, a les escoles, i per mi el que em falta és una empenta a l'ús social. Creure realment que aquesta llengua es pot utilitzar amb tota normalitat en tots els àmbits i que és important en aquest moment que arriba molta gent de fora que percebin que ells són part d'aquest sistema lingüístic, i per formar part d'aquest sistema lingüístic els han de fer partíceps. Perquè també quan ens adreçam a una persona en castellà, perquè és de fora, l'estem fent diferent, l'estem marcant d'alguna manera, estem dient tu ets diferent, per tant jo parlo en una altra llengua. Doncs el que ens falta ara és fer del català la verdadera llengua de relació, al carrer, a tot arreu. És a dir, cadascú té la seva llengua i a casa parla, no sé, algú parlarà castellà, n'hi ha d'altres que parlen anglès, n'hi ha d'altres que parlen àrab, no ho sé. Però la llengua comuna i de relació seria important que fos el català.
3: Sí, Mònica, quina és la llengua comuna actualment?
5: Depèn molt de la part del territori que ens moguem. La realitat no és homogènia a tot arreu. És diferent de si parlem, per exemple, de Vic, que si parlem de, no sé, no vull marcar, però de qualsevol població de l'àrea metropolitana. Però tampoc no hem de mitificar. És veritat que l'àrea metropolitana hi viu molta més gent i que està més subjecte a canvis. Però a tot arreu, com si diguéssim, a tot arreu es parla una mica més de castellà, jo crec. A Vic, per exemple, fa uns anys era molt, molt difícil i ara se sent bastant al carrer.
3: Els catalans som tan dolents que el fet de que la gent que ve de fora o que ja porta molts anys aquí i continua parlant en castellà, doncs els faci que tot el que té a veure amb Catalunya i català no ens agrada, som tan dolents els catalans. Com em pots explicar que gent que porten aquí 20 anys renunci a tot el que tingui a veure amb Catalunya? Com ho expliques?
5: No, primer, en absolut som dolents. I llavors, això és una qüestió, no sempre té a veure amb llengua. Hem d'aconseguir que la llengua és molt difícil, perquè és un concepte que va lligat a moltes coses. Hem d'aconseguir fer de la llengua un concepte que manquem de diguéssim, de connotacions polítiques, etc. La llengua ens ha de servir per unir, en aquest cas. I si hi ha alguna persona que viu a Catalunya fa molts anys i no vol sentir parlar català o no li agrada el català, en aquest cas, en aquesta persona pot ser té un problema, però no és lingüístic. Si volgués, ho podria fer. El que passa que tot això és fruit, i el fet que canvien de llengua els catalanoparlants tampoc no ens hem de donar la culpa, és fruit d'un context de fa molts anys, d'un context de certa anormalitat. Per tant, tot això s'ha de contextualitzar, però s'ha de veure que es pot trencar i que podem sortir d'aquest cercle i fer això, que la llengua sigui un vehicle de comunicació normal entre la gent que viu a Catalunya. Igual, jo tinc un alumne que em diu, és veneçolana, i em diu: home, tothom em demana, ai, com és que parles català? Que bé que parles català, parles molt bé. I home, però per què us estranyeu que jo vingui aquí i parli català? Si hagués anat a França, hagués parlat francès. Si hagués anat a Alemanya, hagués après alemany. Com que visc a Catalunya, he après i parlo català. És així de senzill, em deia ella. Doncs hem d'entendre que les coses haurien, no són, però haurien de ser així de senzilles. Vivim a Catalunya i parlem català.
3: Molt bé, Mònica, doncs mira, el temps a la ràdio ja saps que vola. T'agraïm moltíssim la participació en aquest programa i et deixem un minut per si vols afegir alguna cosa que la nostra imperfectament, i mai millor dit, no t'hagi preguntat.
5: Doncs aprofitaré per dir que aquesta és una campanya que tot just ara engega, que organitza la Plataforma per la Llengua, la col·laboració del Consorci de Normalització Lingüística de Vic i la Fundació Jaume Bofill, i que si en voleu més informació podeu entrar al web www.parlacatalà.cat. I res, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, Mònica. A la teva disposició.
5: Adéu, a reveure.
3: Adéu, bon dia. Doncs nosaltres, família, us estimo. Ja veieu que nosaltres, xino-xano, com va dir un que no era hispano, nosaltres anem fent.
6: Catalunya, endavant!
7: Oye, ¿no será la envidia, que es muy mala?
8: Els dissabtes, de 10 a 12 del matí.
2: El pito del Sereno.
3: Sí, sí, no, ja, sí, ja.
9: Gràcies, Xavier, i lo que tienes menos eso. Mente que un tornillo.
3: Endavant.
9: Aquesta setmana, qui no vulgui ser, que no es faci veure. És a dir, si no vols que la premsa es preocupi de la teva vida, no vagis d'especial. Quan menys soroll faci, millor. Pensem-hi.
3: Doncs sí, ja veieu que el temps ens apreta, que ningú es vol quedar sense el seu espai i si cal fer feina, fem feina. Albert Parareda va néixer a Mollà l'any 1947. És periodista i escriptor. Ha viatjat 3 vegades a la Índia. Coneix molt bé tots els llocs sagrats del budisme i també ha treballat amb el monjo vietnamita Thich Nhat. No sé si ho he pronunciat correctament. Molt bon dia, Albert.
10: Bon dia i bona hora.
3: Què tal, com estem? Doncs
10: pues mira, molt bé, assegut, escoltant-te.
3: Mm. I... bé, jo tinc davant un llibre que parla de Buda, el Lotus Blau.
10: Sí.
3: És un llibre que has escrit tu?
10: Sí, sí.
3: Però no és l'últim llibre.
10: No.
3: Quin és l'últim llibre?
10: Bé, aquest de Buda, Lotus Blau, és una biografia de Buda i el que tracto és d'explicar la vida de Buda i fer un, explicar una mica també les essències del budisme. I l'últim llibre és un llibre d'entrevistes que es diu 10 camins en cruïlles, que vaig fer 10 entrevistes a persones que viuen la vida d'una manera molt curiosa, no? Que busquen camins per ser més felices, que busquen camins espirituals. Per exemple, vaig entrevistar una monja que fa 28 anys que viu sola a la serra del Montsant, no? Una monja que es diu Montserrat Domingo i que és una persona molt interessant. Vaig entrevistar també el Jaume Angelats, que és el rector de Garriguella, que és una persona molt interessant. I molta gent així, persones doncs, que estan intentant de trobar nous camins, no? I aquest és l'últim llibre que vaig publicar.
3: Sí, tu vius actualment en una masia al Gironès.
10: Sí.
3: Vius allà.
10: Sí, en un lloc preciós.
3: Sí. Tu, com a escriptor, com a persona que has viatjat tant, que has conegut a tantes personalitats i que has escrit llibres tan interessants, què en penses de la ment humana? Què és la ment humana?
10: Mira, la ment, jo penso que la ment no existeix, em perdó, eh? Això no ho dic jo, això ho diuen, per exemple, ho diu un místic molt interessant que es diu Sri Aurobindo, diu que si busquem no hi ha res que puguem dir-li ment, només hi ha els pensaments, no? Aleshores, la ment, ell diu, en si no és una cosa que existeixi. De fet, això és molt profund, jo no he arribat tan lluny com ell, eh? Però jo penso que la ment va bé, l'hem d'escoltar, va bé escoltar la ment, eh? Va bé escoltar el que diu la ment, però no ser els servidors de la ment. M'explico? La meva experiència és que la ment diu coses I el cor diu coses, i haig d'escoltar el cor i haig d'escoltar la ment. Perquè si només escolto la ment, faig molts disbrats, eh? La ment sempre està dient, mira aquell, quina mala passada que t'ha fet, eh? Mira aquell altre, oi, això, i li hauries de contestar per aquí, per allà, i no... Saps? La ment sempre t'enganxes tu a la ment, t'identifiques amb la ment, i resulta que llavors ve bastant sofriment. Aquesta és la meva experiència personal, eh? No, no dic que tothom sigui igual, però jo he experimentat això. Rumba, samba.

El temps, que corre i corre i no espera a ningú. Potser per això algú va dir en el seu moment allò de viu, viu, que el que hagis viscut és l'únic que t'enduràs. El temps ens fa tenir més edat, ens fa ser més grans. Ara bé, ens serveix d'alguna cosa el temps i l'edat d'alguna? A part de viure els dies el millor que som capaços? Ens fa l'edat, per exemple, millorar comportaments, maneres de pensar? Ens fa l'edat millorar maneres d'opinar? Ens fa l'edat millorar maneres d'aprendre? Totes les persones del món aprenen amb l'edat? O potser aprendre i edat no tenen res a veure? I què fantàstic seria tenir respostes adequades per totes les preguntes que ara mateix em venen ja al cap. Seria fantàstic tenir respostes, respostes adequades a totes les meves preguntes. Seria fantàstic.

0: de passar amb l'edat, no? És això, no? Ser mare, un és de l'exemple.
1: Vale, experiència.
0: Experiència de ser mare per mi és molt... Tens més seguretat i tens les idees molt més clares. I, bueno, saps dir, si convé dir sí, si convé dir no, doncs dius no a la persona que sigui, vull dir...
1: Clar, no? I això ho ha portat l'edat.
0: Ah, això ho ha portat l'edat.
1: Bueno, moltes gràcies.
2: Si jo vaig estar pensant, quan estàvem preparant aquest programa, quina havia estat la meva millor edat o quina considerava jo que era la meva millor edat? Primer de tot, he pensat, he considerat que totes les edats tenen el seu punt.
3: Exactament, Xavi. Exactament.
2: Almenys fins al que he viscut fins ara.
3: És cert.
2: Possiblement l'edat més revolucionària és la que més vaig disfrutar, possiblement, a nivell d'anarquisme personal, a l'hora de no tenir en compte ni els valors, ni les justícies, ni... Què és els 18, 25, no?
3: Mira, doncs per mi va ser justament el contrari.
2: Què dius ara?
3: Curiós, eh? O sigui, en aquesta edat jo em sentia, doncs, tremendament reprimit. No em deixaven entrar al cine perquè no tenia l'edat adequada, no podia accedir en aquella noia que m'agradava tant perquè encara era un nen i miraven els que eren més grans que jo. Depenia dels meus pares amb la seva economia i el que deia el pare allà on t'arribava en vida dir que sí, fins que no vaig tindre la meva pròpia economia i no vaig tindre 21 anys, vaig considerar que dels 14 als 20 anys va ser la pitjor època de la meva vida.
2: Carai.
3: Curiós, eh?
2: Curiós.
3: Sí,
2: curiós.
3: Sí.
2: Ara estàs en un moment de la teva vida?
3: Estic en el moment lúcid.
2: Lúcid?
3: Sí. Em dono compte de la vida, de lo que és. Sí, sí, sí. I em vingui bé o em vingui malament, sé que això és la vida.
2: Carai.
3: Sí.
2: Doncs jo crec, família, que d'entrada...
4: Estàs nominat.
2: Sense cap mena de dubte.
5: El pito del Sereno.
3: Mira, et vaig a dir una cosa, Xavi.
2: Digue'm una cosa.
3: Saps d'on és la culpa? On jo, la meva opinió particular, té la
2: digo,
3: culpa?
2: Digue.
3: Pues mira, com van canviar aquesta odiosa, odiable, repudiable moneda que es diu euro, ens van fer perdre la consciència moral de lo que era un cèntim. Això ho havíem lograt durant molts i molts anys d'experiència. Ens ho van robat, Xavi. Estem ara orfes.
2: Estic a punt de...
3: No sabem el valor de les coses.
2: Estic a punt de rabiar-me,
3: eh? I ens enganyen, i ens roben.
2: Ai.
3: I paguem, i no diem res.
2: Ai, com me'n rabia.
3: Ah, quina ràbia,
2: ai,
3: Xavi. Ah.
2: Una enquesta ens ha revelat aquesta setmana que els tranquil·litzants per als joves que no superen els 18 anys és la quarta droga més consumida. Carai. Si vull aprofundir en aquesta notícia més que rebre per tot, us diré textualment que els escolars catalans entre els 11 i els 18 anys van consumir un 30,4% més de tranquil·litzants que els 10 anys anteriors. Jo crec que això és una enquesta que la publica a l'Institut Nacional d'Estadística i que crec que ens ha de fer pensar. També ens ha de fer pensar, si voleu, si teniu ganes, aquesta altra notícia també feta pública aquesta setmana, que diu que un home agredeix un metge i provoca diverses destrosses al cap de Sils. També un delinqüent habitual de Ciutat Vella va trencar el timpan a un mosso i va tallar la cara amb un altre mosso. Un jove que va ser detingut quan ja portava des del gener fins al dia d'avui 12 detencions. I on estava? Pues al carrer. Si no en teniu prou, us diré una altra estadística que m'agradaria, pues, molt conèixer els responsables de...

0: informe, no per res sinó per tot, que ens diu que un 20% dels homes i un 27% de les dones de tot Catalunya corren el risc en els propers anys de tenir problemes greus de salut mental. O sigui, un 20% dels homes i un 27% de les dones de tot Catalunya corren el risc de tenir problemes greus en els propers anys de salut mental. Albert?
1: Bé, home, no hi ha res més.
0: No em senyalis amb el dit. No, sigues clar.
1: No, si el dit anava a direcció meva.
0: Ah, bueno.
1: T'has equivocat. Ens tornarem tots bojos, Xavi. Tots bojos, home. Això jo ho vaig dir l'altre programa, en el final de la meva intervenció, de que a mi els canvis en la vida, m'estic disposat, sóc el primer de canviar, però no estic disposat a fer revolucions que jo no he buscat, a revolucions que no m'interessen. O sigui, aquestes revolucions ens faran tornar a tots bojos. O sigui, estan jugant amb les personalitats de cada un de vosaltres. I vosaltres no dieu res. Vosaltres no protesteu. Vosaltres esteu sumisos perquè us han fet creure que viviu a la societat del benestar i a la societat del plaer i a la societat fantàstica, i us fan tornar bojos, no us n'entereu.
0: No continuïs, que m'estic començant a enrabiar, però lo bèstia, eh?
2: Ha quedat clar?
3: Atenció!
4: Ai, ai, ai.
5: El pito del Sereno.
2: Tu perdràs...
0: A veure, anem directament a conèixer quines són les frases que ens té preparades el Robopluf. Robopluf, és el teu torn. I espero que em sorprenguis com cada setmana. Endavant.
6: Gràcies, Xavier. Aquesta setmana us he triat 5 frases. Una d'elles ens diu... Al barco nuevo, nada mejor como un capitán viejo. Frase que va dir en el seu moment Miquel de Cervantes. Santiago Ramón y Cajal, Premi Nobel, ens va dir en el seu moment No hay mejor libro que la vejez. Lástima que nos morimos antes de llegar a la última página. Pitágoras ens deia Pobrecillos los que nunca sabrán sobre la edad porque... Nunca la viven. Jaume Perich ens va dir Los 40 es la edad madura de la juventud. Los 60 es la juventud de la edad madura. Aquesta cal rumiar-la amb atenció. Acabarem avui amb una de Woody Allen que ens diu A nadie le sobra edad. Lo que nos falta a todos es voluntad para vivirla. Fins la setmana que ve.
0: Carai, quines frases. A veure, ajuda'm. M'he quedat amb dues de les frases que ens ha dit el Robopluf. Una primera, al barco nuevo, capitán viejo. Sembla ser la va dir Miguel de Cervantes. Al barco nuevo, capitán viejo? Des de la teva opinió?
1: Sí, o sigui, que vol dir l'experiència de l'home que sap conduir el barco. O sigui, què farà un barco nou, pobret, amb tot el seu potencial si no el dirigeixen bé? Sí, l'experiència del gran capitán, del que té una gran experiència d'haver navegat. Molt maca la frase.
5: Titanic.
0: Anava a parlar, però és que m'ha vingut un... Un altre, que també m'ha cridat l'atenció. Los 40 són l'edat madura de la juventut. I los 60, la juventut de l'edat madura. Com l'assimiles, aquesta?
1: Va, això és una paradoxa vulgar i corrent. Sempre queda bé, això. O sigui, dius al final i al començament de la frase, i la gires i veuràs que sempre lliga. No, res. No,
0: o sigui, no li donem importància.
1: Ni una.
0: Va. Doncs molt bé, 5 minutets per acabar. Abans de res, abans de continuar, abans de donar, diguéssim, el toc final a l'Albert, com fem cada setmana, què tal un xa-xa-xa?

0: El pito del sereno.
1: La meva àvia de Garriguella es va passar 30 anys dient que venir vell era una merda. Diuen que el temps no existeix. No sé si això és o es pot demostrar fàcilment. Miro l'àlbum de les meves fotografies i em veig en aquell grup de nens i nenes quan encara no m'havia sortit el pèl a la cara. En el primer guateque, amb música de l'Àdamo. Després, vestit de soldat de l'aviació i més tard, envoltat d'unes noies precioses en topless a la platja de l'Almadrava, a Roses. O treballant, dibuixant cares al carrer, envoltat per un eixam de turistes. Jo mai m'he trobat diferent, però més difícil reconèixer-me en aquestes imatges del passat. Ha canviat l'energia del meu cos, ha canviat l'aspecte del meu cos, però us asseguro que jo no m'he considerat en cap temps distint. Potser seria comparable a un llarg viatge, la vida. Ara vas amb un tren, ara vas a peu, ara amb cotxe, veus una ciutat o vius en un poblet. Una muntanya d'experiències, però que quan arribes una altra vegada a casa és com si no hagués passat res. L'edat està al nostre cap i procuro mantenir un interès per fer coses, tinguent el temps ocupat. Doncs som el que fem. La meva àvia era la mestressa de casa seva. Aquelles taules plenes de gent jove i nens petits. Aquelles rialles menjant amanides amb tomata de l'hort, posades a refrescar a l'aigua gelada del pou a l'estiu. El meu oncle es va matar molt jove amb un accident de moto. La meva mare es va casar i se'n va anar a viure fora. La meva tia també té la seva casa. Es va quedar amb l'avi, que va morir abans que ella. A poc es va anar quedant sola. La casa es va fer gran i les habitacions buides. Diuen que la vida és una il·lusió. És clar que sí. Però em sabria molt greu que la realitat, sempre cruel, em fes dir, com a la meva àvia, 30 anys abans de morir, amb tota la raó del món, que venir vell és una merda.
2: Teníem moltes coses més, però no tenim més temps. Per tant, família, la setmana que ve més. Albert, gràcies.
1: Moltes gràcies a tots.
2: Parlarem d'això, vale?
1: D'això mateix.
3: El pitu del sereno.
4: Ràdio Vilasacra.
5: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
6: Bona nit.
0: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis i la col·laboració de gestoria Balaguer.

0: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Què?
2: Què?
3: Bona nit.
4: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà. 19 de setembre, a partir de les 4 de la tarda.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.
0: Vine i veuràs. Més informació al 97-250-7523.
3: I tu què faràs aquest estiu?
4: Jo Ràdio Vila-sacra i que em deixin
5: tranquil·la. És l'hora del pati.
0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: Per l'observació de l'eclipsi solar total es van definint tots els dispositius de seguretat, mobilitat i de salut per a gestionar un fenomen que observaran milions de persones arreu del territori. I en aquest sentit, i més enllà dels controls de trànsit que ja s'han començat a desplegar des d'aquest cap de setmana, Salut també ha previst un pla de contingència d'acord amb les possibles patologies que es preveu que incrementin la demanda assistencial, especialment les relacionades amb malalties comunes, accidents de trànsit i sobretot problemes oftalmològics. I és que no posar-se les ulleres homologades o mirar a nul eclipsi, com descriu la doctora Marta Garrido, oftalmòloga de Vall d'Hebron, pot tenir greus conseqüències.
7: El principal risc de mirar directament al sol durant l'eclipsi sense mesures protectores homologades és de patir dany a la retina central i, com a conseqüència, una pèrdua visual. El que pot produir són defectes de visió, pèrdua de visió o taques centrals. Llavors, davant de l'aparició de símptomes visuals a les hores o dies després de l'eclipsi, és important acudir a un professional de salut visual.
6: Per aquest motiu es reforçaran els dispositius d'atenció a 16 centres de primària de les regions sanitàries de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre des de la tarda del 12 fins a migdia del 14, però a més també tot el servei d'urgències de l'àmbit hospitalari des de la nit del 12 i fins a migdia del 14, amb més equips a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova a Lleida, però també els de Tarragona com l'Universitari Joan 23 i l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, atès que és quan es poden presentar sobretot els problemes oftalmològics. Salut també ha previst un pla de contingència d'acord amb les possibles patologies que es preveu que incrementin la demanda assistencial i sobretot problemes oftalmològics. Com descriu la doctora Marta Garrido, oftalmòloga de Vall d'Hebron, pot tenir greus conseqüències.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
8: Bona música, tot es pot arreglar.

0: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: la nit.
1: Hem de treure el cap a Girona.
2: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
3: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airtone.
4: Avancem junts.
5: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpadel.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
6: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.

0: Qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: 107 de la FM.
1: De tota la vida.
2: Us quedeu, oi?
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
4: Hola, em dic Ferran i ara us faré una recomanació del llibre que es titula El Papa Pispa. L'autor d'aquest llibre és en David Williams i l'il·lustrador és en Toni Ros. La història comença quan un pare és famós fent curses, però són perilloses. Un dia en Gilbert, que és el pare, té un accident amb una cursa. Va haver d'anar al metge i li van haver de tallar la cama. I es va haver de retirar de l'esport. Amb la cama de pal no trobava feina i cada cop era més pobre. El seu fill, en Frank, l'ajudava, però no servia de res. Un dia en Gilbert, el pare, torna a casa amb una feina, però se l'inventa per no dir-li al fill de què treballa. Si es llegiu el llibre, sabreu de què treballa el pare. Jo us el recomano. Hi ha acció, misteri i aventures. Espero que us hagi interessat el llibre i que tingueu ganes de llegir-lo.

0: Bona nit.
1: Penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom. Parla ara abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més per dir. El temps s'acaba al capdavall. Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
2: Home!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Avui vull parlar de fets reals que passen a casa nostra. He descobert un altre tresor a l'Empordà, digne de que sigui conegut, la Pat, una pescadora jove que diu el mar o la mar segons com la veu o la sent. Una noia motivada, amb empenta i inquietuds, per ajudar a que aquesta Mediterrània que tenim de fons tots els empordanesos sigui escoltada i així portar a terra els missatges que la mar li transmet per poder ser atesos. La Pat surt a pescar per passió a l'ofici. L'emociona el que el mar sempre sigui un medi canviant. Treballa amb una embarcació del Cap de Creus amb un patró que empodera el treball de les dones pescadores. Diu que no van a xorrar tot el que es mou a l'aigua. No. Els seus tresmalls són de forats més grans perquè el peix petit tingui una oportunitat de seguir la seva vida a l'aigua. M'explica que tenen molta consciència i cooperen per varis projectes d'ecologia. Rescap 2021, d'investigació i restauració de Borgònies, Dismares de la UDG, que vella per la conservació del cor marí. A més, tenen un projecte en comú, Pesca Plàstic, espectacle de conscienciació del medi ambient per a tots els públics en format clown. Amb la Pat tenim una molt bona font d'inspiració per animar-nos a escoltar, col·laborar amb els missatges de la mar i recuperar oficis en perill d'extinció en clau femenina. L'eco pot arribar encara més lluny.
6: Aquí i amb tu.
2: Eva, quins oients que tenim.
7: Doncs sí, oients sensacionals.
2: Clar que sí.
8: Però què vols?
2: No, increïble. Abraçada gegant.
8: Us estimo.

0: Llibres per somiar. La cançó del soldadet, de Pep Puig, publicat per l'Altra Tribu, a partir de 10 anys. Llibres per somiar.
1: Tanca els ulls.

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
1: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El mes d'agost, més temps lliure i menys rutines és un còctel perillós per a la canalla i també la seva relació amb el mòbil en particular i les pantalles en general. De mitjana en tenen un amb 11 anys. Una porta un món irreal i també pervers. Una de les últimes pràctiques que preocupa els experts que els joves utilitzin el xat GPT com un psicòleg. Cristina Martín.
2: Un fenomen que afecta sobretot adolescents d'entre 15 i 17 anys. No tenen referents, tampoc han teixit una xarxa real de suport i recorren al mòbil per omplir

0: aquests buits. Una pràctica que es comença a generalitzar. Ho denuncia Francesc Perandreu, president de CENCAS, l'associació Centre Català d'Addiccions Socials.
1: Si pregunten al xat GPT, estic malament, què puc fer? O tinc ràbia, què puc fer? Perquè el xat GPT, segons ells, evidentment, els entén. I, evidentment, no pots comparar un professional amb una màquina. Això és perillosíssim, s'està generalitzant.
0: Una generació que és nativa, digitalment parlant, i que té problemes per comunicar-se i relacionar-se de manera presencial.
1: No tenen referents, no existeixen els referents. Aquesta soledat, aquesta sensació de soledat, l'omplen en base a una pantalla.
0: Tampoc existeixen límits i els pares no sempre prediquen amb l'exemple.
1: Si els pares no són capaços de donar alternatives, si els pares no són capaços de frenar... El nen no frenarà, evidentment que no frenarà, clar que no frenarà.
0: Superada la pandèmia, encara queden cicatrius d'aquells mesos. Van pujar els casos de menors de 25 anys addictes al joc, les compres compulsives, el consum de pornografia en joves o més xarxes de cites i sexe. Un increment que encara es manté en el temps perquè es necessita ben poc, un mòbil i accés a internet.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Josh? Hi.
4: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
5: Radio Vila Sacra!
4: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
5: Radio Vila Sacra!
4: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
6: Perquè ho tinguin en compte.
7: Amb la col·laboració de BN Group.
8: Imagina, crea, sorprèn-te.
9: Els clàssics sempre tenen valor. Aprofita el temps.
10: Marxant comanda. Un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
11: En marxa, cuina!
12: Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.